0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio, cinquè dia.

maleducat. Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressada de llibertat, no vinc a plorar demà, que ja està bé avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Cada diumenge i cat t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot i cat.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes sempre

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cat Weekend.
1: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. A ICAT.

up here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
1: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. A ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
3: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
2: Els dilluns sempre tenen la raó.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.
0: Escoltes ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullan.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a l'ICAT Mans. Tot el folk, el wall i la real ICAT. Una hora de bona música amb presa de terra, molta presa de terra. Avui, més enllà de repassar les darreres propostes del FIM a Vilaseca o passar per alguns concerts que hi ha motiu de festes i festivals, us portarem també un parell de novetats discogràfiques. Per un costat, a l'Alt Camp, a Valls, 19, en directe de la gent del Fenya Rai. La seva manera desenfadada, fins i tot provocativa, d'entendre la música de real aquesta vegada es

0: presenta amb un format XL que eixampla la sonoritat del grup. Són 10 anys de feina i és la seva proposta musical a màxims i d'aniversari. També anirem de taverna i de vanera, però amb una formació musical jove i lluny de prejudicis que s'apunta a trencar esquemes i estigmes. Són de Gairó, amb seu al Maresme, i banyats per una nova manera d'entendre aquest missatge i la rítmica dels grups de vaneres. Tot plegat des d'ara i fins a les 10 del matí aquí a Liquid Mans, que us oferirem amb Rosa Silué i Mas al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció i Quim Rotllan i Valls qui us parla.
1: Ets a Liquid Mans.
0: En tota l'arrel, el wall i el folk, ara i aquí, som-hi.

I comencem anant de concert perquè aquest proper dijous, dia 14, a les 8 del vespre, dins l'Etnomúsica de València, hi actua Magali Sarri amb Descasada. Cravo Roxo.

0: que o casar ainda tem tempo.
1: De trombone desse.
2: Cravo Rojo és en Magali Zari des d'aquest Descasada que acaba de presentar. I seguim amb molta més música, una proposta per avui al Festival de Música Emergent de Vilaseca, un festival que acaba avui. A 11:45 al celler de Vilaseca hi actua la Colla Pirata. Yo, ojo.
3: Ya que busca pegatines, ya que busca lingots d'or, ya que no s'aproda davant un gran tresor, que no calen virgueries.

0: Demà dilluns, a les festes de maig de Badalona, a les 5 de la tarda, hi actua la gent de la Tresca i la Verdès, que ara els hem sentit amb aquesta versió d'un clàssic de Lluís Llach com La meva terra.
1: Una hora de folk d'ara, sense prejudicis. Diumenge a les 9, a ICAT.
0: Avui a Liquid Mans ens visita una banda que entén la música d'arrel com una festa compartida. Són els Penya Rai. Arriben amb 10 anys de feina, un treball que és molt més que un disc. La celebració d'una dècada de trajectòria i d'energia. Uns concerts especials que han acabat convertint-se en un directe enregistrat ple de complicitat, ritme i molta vida. 19 cançons en un repertori revisitades amb una formació ampliada que fa créixer el so i que reforça aquesta idea de música per ballar, emocionar i compartir. Per parlar-ne ens acompanyen avui en Roger Montalà i en Jordi Jovany. Bon dia a tots dos.
2: Bon dia. Bon dia.

0: Penya Reis celebra 10 anys a l'escenari i ho ha fet d'una manera molt festiva. El disc és una explosió de festa a partir del vostre concepte, sense deixar les vostres arrels, de fer aquesta revisió festiva i molt participada, en aquest cas, de la música popular. Com neix aquesta festa, com neix aquest desè aniversari i com és que ha acabat cristal·litzant amb un disc?
1: Doncs bé, nosaltres, evidentment, ens vam plantejar que fèiem el desè aniversari, que això era una cosa important, que consolidar un grup i tirar-lo endavant i gestionar-lo durant 10 anys a nivell humà és una cosa que no és fàcil a vegades i que és un llarg camí, i per tant calia celebrar-ho. I dins de la pluja d'idees, doncs, les que ens va sortir més aviat va ser la de revisitar el nostre repertori, afegint doncs una secció de vents, és a dir, saxo i trompeta, afegint una bateria completa i afegint un piano. I això, doncs, ens va semblar molt bona idea, i a partir d'aquí, després, a mesura que anàvem fent els arranjaments i anàvem parlant-ho i anàvem buscant músics, doncs ja, clar, una cosa portava a l'altra. Vam dir, home, si fem tot aquest esforç i fem uns bolos i tot això, doncs això ha de sortir i això s'ha de gravar. I bé, una mica el camí va ser aquest.
0: Va semblar una bona idea, Roger, però potser no tant després quan us hi vau trobar pel mig, no?
2: Correcte, sí. Semblava una cosa que podia ser molt fàcil, però a nivell de tècnic, per exemple, la gravació del directe, sort que vam comptar amb el nostre tècnic de so habitual, Albert Mayo, i va venir-lo a ajudar un altre company seu també de Valls, el Nil Llorach, i gràcies a ells dos, clar, vam poder fer aquesta gravació en directe, però clar, a més, després hi han coses, al directe sempre passen coses, no? Llavors sí que cal, doncs, acabar d'arreglar-ho tot perquè soni de la millor manera possible, perquè, clar, a l'editar un treball discogràfic sempre ho tens allà, i que és aquella mania que tenim els músics de que tot ha de ser perfecte, perquè si no, quan ho escoltes, sempre sentiràs, ostres, allò podria haver estat millor, no? I una miqueta el treball que hem fet posteriorment, doncs, ha sigut, ens ha acabat de fer aquesta edició d'aquest directe.
0: Bé, al ser un directe també es permet, no?, aquesta llicència de dir, això es viu, és així, és viu, tampoc és un estudi, no? Clar.
1: No, és veritat, el que passa que teníem, jo crec que teníem un doble repte. Primera, sí que és veritat que hi ha algunes coses que dius viu i ho deixes passar, però no tot, evidentment, a vegades dius, home, no caldria. I després, clar, havíem de conjuminar so i imatge, perquè com que també això s'ha recollit a nivell d'imatge i s'ha recollit amb una edició de vídeo, clar, llavors també havíem de seleccionar en cada moment les imatges oportunes perquè hi hagués la comprensió de la cançó, etc, etc. No, ha sigut una feina, Déu-n'hi-do. A nivell d'experiència, interessant, eh? Ara, ha sigut molt més feixuga del que nosaltres pensàvem de bon començament.
0: Us heu plantejat fer la versió XL del Penya Rai o no? Que quedi com estable.
2: Sí, de fet, la gent, si algú està disponible o vol, li fa gràcia aquest format d'espectacle, estem totalment encantats de repetir-ho, perquè com a experiència, no?, d'estar acostumats a ser nosaltres quatre, a tenir tot aquest creixement a darrere, no?, que et fa créixer l'espectacle exponencialment, evidentment també ho fa créixer a nivell de pressupost.
0: Penya Rai, sou Roger Montalà i Jordi Jovany, també en David Tudela i en Josep Maria Martínez Ballester, en aquest cas ampliats, com dèiem, en aquesta versió gran. You know.

0: Escolteu-me, arriba la celebració amb 10 anys i realment heu trobat un segell molt propi, una manera molt concreta i molt sui generis d'interpretar la música tradicional. Això ho ha portat el temps o ha sigut una cosa que heu anat buscant?
1: No, jo penso que, bueno, evidentment que ho ha portat el temps. Clar, nosaltres alguna vegada ja ha sortit, ja ho heu comentat, de que un moment quan ens hi vam posar amb això de Fenya Rai, tampoc teníem massa clar què volíem fer. O sigui, vam començar a treballar sobre el material del cançoner del Joan Amades i de la música tradicional, però no ho teníem clar. Llavors sí que és veritat que vam anar descobrint que a nivell músic que ens agradava molt reversionar musicalment els temes. I amb això, doncs, ho hem anat treballant. I realment, bueno, és una línia que a nosaltres sembla que se'ns ha consolidat bastant. Fer que cançons que tenen, doncs, entre 100 i 200 anys, doncs, puguin resultar agradables de cantar per la gent del 2026, és una mica és aquesta. I intentar, dins de la mesura del possible i de les nostres possibilitats, doncs això, que aquestes cançons no semblin cançons de l'any de la Picó, sinó que digues, home, doncs mira, jo escolto aquest disc i puc estar a la dutxa, puc estar fent el dinar i puc estar xiulant o cantant una d'aquestes cançons.
0: Està clar que també, a Roger, una de les coses que sempre hem destacat i perquè es noten és que la procedència de tots vosaltres, quan us vau ajuntar, cada un venia d'àmbits bastant diferents de l'àmbit musical.
2: Precisament aquesta diversitat, no, és el que ha enriquit el projecte, definitivament. Durant tots aquests anys sí que és veritat que hem anat construint també un relat, no? Que la part aquesta musical potser sí que ja està més buscada, però la part de construir el relat i de contextualitzar, no?, aquestes cançons, perquè avui en dia serien políticament incorrectes, i precisament ara amb això ens vam donar una beca de Cases de la Música, de Cases de la Música de Reus, en aquest cas, doncs per fer la producció del directe, i el que hem optat és per treballar amb un director de teatre, amb el Lluís Graells, per tal de que ens acabi d'ajudar no tant a mou-te cap a l'esquerra, mou-te cap a la dreta, no tant coreogràficament, sinó a nivell de discurs i a nivell de com contextualitzar i com transportar el públic a través de tot aquest repertori que, escoltat sense context, podria resultar una mica incòmode, una mica fora de lloc.
0: També és veritat que les cançons que trieu, avui en dia, bona part serien censurades. Sí.

A veure, jo crec que és que estem parlant de cançons que es feien en un moment en el qual hi havia una política governamental molt rígida i sobretot religiosa molt rígida, i la gent del poble, d'alguna manera, a veure, d'alguna manera la crítica sempre ha sortit al llarg de la història, i qualsevol segle, sempre alguna vàlvula d'escapament hi ha d'haver. Aquestes cançons eren una mica, en aquell moment, doncs dir les coses que no es podien dir en plan seriós, i que moltes vegades potser en aquella època t'hi jugaves bastant, doncs es deien en plan de broma, i es deien a la taverna, i es deien cantant, i es deien fent broma. Moltes d'elles són políticament incorrectes avui dia, segons els cànons d'avui dia? Doncs la veritat és que sí. Però per això també estem treballant en el fet de contextualitzar-les correctament, perquè la gent sigui conscient del que està escoltant i per no buscar equívocs. És a dir, el que seria realment, nosaltres ho hem parlat moltes vegades, el que seria bastant estrany és que aquestes cançons fossin d'autoria nostra, o sigui, que les estéssim escrivint nosaltres. Llavors la cosa tindria ja, no sé, hauria de ser un altre tipus d'espectacle que no tindria res a veure. Però, doncs, clar, bueno, són cançons que formen part de la nostra tradició, que potser avui dia no són políticament correctes, però que degudament posades en context, jo crec que es poden seguir utilitzant.

0: El primer treball era el 2019, que portava per nom Fenya Rai, i era la presentació del grup. Va venir el Plaça Major, que crec recordar que hi havia un munt de col·laboracions, i després va venir una ronda més que va voler tornar una mica als orígens. Aquests 10 anys de Fenya Rai són 19 temes, no us hi heu posat per poc, esteu a punt de saltar el doble disc, ha sigut bastant gran, però realment són grans tòtems de la música al nostre país. Comença amb la Ballarusca i podem trobar la Filomena, que més coneix, el Gall Negre o la Vella de Mallorca, per dir-ne algunes d'aquestes 19. Com vau triar el repertori? Com ho vau fer per dir anem per aquí, anem per allà?
1: A veure, la veritat és que nosaltres el repertori és com una cosa cíclica, és a dir, nosaltres ens anem fixant en cançons, les treballem, a vegades n'hi ha algunes que les comencem a treballar i no hi trobem l'entrellat i les deixem en un calaix i s'esperen un any o dos anys, fins i tot n'hi ha alguna com per exemple la Vella de Mallorca, que la vam arribar a fer en directe en una versió diferent de la que fem ara i no ens va fer el pes i la vam tornar a retirar, és a dir, i d'alguna manera doncs, o sigui, el repertori són una mica les cançons que resisteixen, no? O sigui, és a dir, sí que és veritat que sempre estem intentant anar a buscar de noves, però com que no és tan fàcil com sembla, és a dir, si ara haguéssim de fer 19 cançons noves de trinca sense, ostres, seria una feina molt difícil, no, costa trobar cançons adequades, vull dir que al cançoner n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes, però no n'hi ha tantes que siguin adequades per funcionar com a mínim com a Fenya Rai, no? I el repertori es va fent sol, és una mica n'anem canviant algunes, n'anem deixant descansar algunes, n'anem incorporant, és un canvi lent, diguéssim.
2: Sí, sí, i sense voler-ho, el que hem aconseguit és que en aquest quart disc hi hagi cançons dels tres discos anteriors que han aparegut.
0: I a més, una de les gràcies que té és que, clar, vosaltres sou especials, per exemple, si algun oient no ha sentit la vostra versió de la Aymara Aneu a Missa, tots tenim una imatge o un concepte de cançó al cap i de cop i volta la sentim amb la vostra versió, amb aquesta revisió totalment festivalera, que és trencadora, que és sorprenent, i així, tema per tema, li doneu la volta d'una manera increïble. Això és ADN del grup. Ai,

0: nosaltres ens agrada molt allò, operar les cançons, no? És a dir, i a més, també hem evolucionat en el sentit de que hem trencat esquemes, és a dir, si potser quan vam començar el grup era allò, home, això potser que no ho toquem, o això no, aquí fins aquí podem arribar, no? Vull dir, com unes línies vermelles mentals sobre el que es podia o no es podia fer, i ara cada dia en tenim menys, vull dir, perquè, escolta, és que, jo què sé, si ens ve de gust incorporar una base de techno com a la Vella de Mallorca, doncs l'incorporem, cosa que potser fa 5 anys doncs ens haguem discutit. I ara hem arribat a la conclusió que hem de fer el que nosaltres creguem que ens, estèticament ens agrada i ens ve de gust, i defensar-ho, i ja està, i sense complexos.
1: Sí, sí, i també jugant amb aquest sentit de simplificar les cançons, no? Que totes aquestes cançons són molta cançó de repetició, una miqueta treure aquestes repeticions, intentar inventar-hi o posar-hi una tornada perquè no siguin cançons només de A, B, A, B, A, B, i doncs enriqui una miqueta aquesta estructura, no? Una miqueta, tot, sí, tot formaria part d'aquest segell.
2: Escolta'm, dels 19 temes, ja sé que és molt complicat, però us demanaria que m'entrés un, cada un de vosaltres, del qual estigueu especialment satisfets, ja sigui pel resultat, ja sigui per com ha quedat el disc, o ja sigui pel que va representar poder-la treballar de cara en aquests 10 anys de feina.
1: Jo em quedo amb La Núvia Vella. 50

0: perquè és una de les cançons més de les que més darrerament no, hem posat, és una cançó del tercer disc, i perquè hem aconseguit conjuntar molt bé tota aquesta, secció de vents, per exemple, no? I ara un gag que fèiem en els directes, doncs agafant un kazoo i intentant voler imitar una melodia, no? Fer una melodia doncs, més melòdic, més de vents, diguéssim, i és, crec que el resultat, sumant els quatre músics, crec que és de les millors cançons o on més podem aprofitar el potencial de cada un d'aquests quatre músics que hem sumat.
1: A mi una de les que m'agrada més és la Galindaina.

Home, jo la Galindana era una cançó que li tenia molt de respecte pel fet de que la música del Jordi Fàbregas i, en fi, que hi era una versió dins que totes aquestes cançons tenen anys, doncs era més moderna, i va costar de bon començament donar-li el tom i veure què podíem fer, però, no sé, considero que ens ha quedat una versió així com a molt... Bueno, en fi, que m'agrada molt, m'agrada molt el resultat, i és una cançó d'aquelles que quan arriba el moment de cantar-la, doncs jo estic a gust, vull dir, no sé...

0: algú us vol venir a veure. I ara venen bolos per Andorra la Vella, Barruera, Barruera, mare de Déu, Ametlla del Montsec, Marroig, Vilallonga del Camp o la Pobla de Mafumet, per dir-ne alguns dels que s'estan bellugant aquest estiu. M'imagino que ganes de poder portar, no sé si aquest repertori tal qual, no sé si algú s'ha interessat per fer aquesta versió XL del grup, o ganes de poder-hi ser en concert arreu del Principat.
1: Sí, i tant. Vull dir, a veure, no, de moment encara no s'ha interessat ningú, perquè també ara també s'estan, la veritat és que ara també s'estan tancant cosetes i encara estem, diguéssim, en període així de que la gent vagi triant coses. I, evidentment, mira, nosaltres, jo sempre que sento allò que Catalunya són 900 i pico municipis, no?, doncs ens en queden bastants. O sigui que per nosaltres que ens truquin i encantadíssims de fer quantes més actuacions millor, perquè a veure, és un espectacle que funciona. Nosaltres quan anem a fer-lo normalment ens ho passem bé i a més és bonic fer territori en aquest sentit, és bonic. Anar per parts del país que no hi estan mai a tocar és una cosa que com a mínim a mi m'engresca molt i considero que els altres també, evidentment.
2: Amb aquests 10 anys pensa que hem fet vora 270 concerts, però clar, evidentment no són 270 poblacions, sinó que a casa...
1: Sí, a repeticions.
2: A casa hi hem tocat molt, no? per la zona de l'Alt Camp, diguéssim, i llavors sí que crec que el nostre espectacle amb nosaltres quatre potser sí que manté molt més l'essència del que és Fenya Rai, i amb aquest treball que estem fent ara doncs, de producció, no? d'aquest espectacle, d'aquesta manera de com ensenyar-ho i com explicar-ho tot plegat, donarà molta més qualitat i molta més consistència en el que és aquest espectacle de repassar la història d'un país a través de les seves cançons.
0: Aquest és els 10 anys de Fenya, dels Fenya Rai, des de l'Alt Camp de Tarragona, des de l'Alt Camp, que ens presenten aquesta novetat, que és el reflex d'aquest aniversari. Jordi Roger, gràcies per atendre la trucada del programa, la videotrucada, en aquest cas del programa. Que vagi molt bé i enhorabona pel disc.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Els funerals del porc, els Fenya Rai des dels 10 anys de Fenya.
1: I Catmans, amb Quim Rutllant.
0: I ara ens anem cap a Roda de Ter, perquè aquest migdia tanca el Teatre Eliseu, el Festival Encanta't. I sentireu unes que també seran a Palma, dissabte que ve. Són les L'Adenà. Acaben de presentar un avançament del seu nou treball, Tormarí. Una cançó en demanau.

0: Una cançó de Manau, són les Lara Anna. Recordeu, avui a migdia al Teatre Liceu de Roda de Ter, a Osona, tanquen el festival del 2026 de l'Encanta.
1: Escoltes ICAT, una hora de folk d'ara sense prejudicis.
0: Sou a ICAT, sou a l'Icatmans, a tot el folk, el gual i l'arrel. Ara farem un cop d'ull cap a l'Ambassat, que se celebra a partir del proper divendres a Sabadell. El divendres, precisament, formacions com Greco Tecno o Dan Peralbo, i també una formació interessantíssima com són les Filles de Cassandra, en aquest cas des del nord de la península Ibèrica. Han avançat un tema del seu nou treball, Tertúlia.

0: La música que sona als festivals primer passa per iCatmans.
1: Avui també ens visita una de les propostes joves que estan repensant la tradició des de dins. Són els de Gairó. Debuten amb un EP, Si desembarco al poble, un treball que agafa l'univers de les havaneres i el fa dialogar amb el present, amb noves sonoritats i mirades que connecten amb les generacions d'avui en dia. Sis cançons que mantenen l'essència, el lèxic, la melodia, la rítmica, però que incorporen altres estils que van per la rumba o la salsa i fins i tot dibuixant un mediterrani contemporani. Per parlar-ne ens acompanyen avui la Júlia Moner, la Luara Alberdi i en Roc Ramoneda. Bon dia.
2: Bon dia.
3: I en Riqui, faltaria.
4: Falta sí. En Riqui, sí.

0: l'any passat fent un repertori o tot un cicle de concerts bastant ample per haver començat, en el qual l'Havanera és el vostre punt de sortida, però a partir d'aquí passen moltes més coses, no?
1: El nostre punt de partida va ser la, bueno, va ser i serà l'Havanera. El que passa és que nosaltres tots venim de mons musicals diferents i això també ha quedat com plasmat en el nostre directe i en el nostre disc encara més. Llavors, no sé, la proposta sempre ha sigut com barrejar-ho amb allò que... com ens sonaven a nosaltres les cançons més enllà de les interpretacions més clàssiques o el que sigui.
0: Què us crida d'aquest àmbit?
2: Jo crec que el Rick, el Roc i jo érem bastant fans de les Havaneres ja de per si. Havíem anat a cantades i... bueno, jo porto des de petita, des que sóc molt petita, anant cada any a les Havaneres que fan a Badalona, que sóc d'allà, i ja m'agradaven, vull dir que tampoc va ser una cosa d'un dia per l'altre, i a més tot el món dels boleros...
0: O sigui, ha sigut proper.
2: Sí.
0: I tu, Luar, que ets basca, de fet, ets de Pamplona, no?
2: Sí, de Llunyà, sí.
0: Quan te diuen anem a fer un grup d'aquest àmbit, perquè ja no existeixen com a tal, no?
3: Ara que miro enrere, sí que existiran Havaneres i hi ha una molt, molt coneguda, la del Xavier Lete, però més enllà d'allà jo no coneixia Havaneres. Jo crec que no tenim aquesta tradició de les cantades i tal. Llavors jo, quan vaig venir a Catalunya, la veritat és que no m'havia enterat. I de cop, quan aquesta gent em van proposar de fer un grup d'Havaneres, doncs jo, que no sé dir que no, vaig dir que sí, però no coneixia aquest món. Jo crec que el que ens crida, aquesta capacitat que tenen les Havaneres i la capacitat que tenen com d'explicar històries, no? Llavors nosaltres, per exemple, en el nostre concert pues, fem un relat on també es veu reflectit tot aquest vocabulari mariner, no? Com de les històries d'un que surt i no sé què, i que se'n va i que torna, i llavors aprofitem com aquest marc i ho reinventem una mica nosaltres i expliquem el que volem des de la nostra perspectiva i amb aquest vocabulari i amb aquest estil musical també.
0: Aquí hi ha una voluntat explícita o implícita, diguem-ne, de... no sé si diríem rejuvenir el gènere, perquè és una cosa que últimament de fet en parlem molt. Hi ha exemples, no? Existeixen les anxovetes que també de cop i volta van sacsejar tot. Els Pony han fet també les seves incursions amb els 60, amb els cants de Havanera. I fins i tot l'Arnau Tordera feia poc presentava una Havanera. Per tant, és un bon moment per aquesta etiqueta.
1: Definitivament. O sigui, sempre és un bon moment per les Havaneres. Jo crec que nosaltres pensem això, vull dir, per aquí sempre estarem a favor de l'Havanera. Sí, jo crec que sempre és un bon moment perquè apareguin noves propostes en tots els gèneres musicals, i de fet aquí jo crec que també és important, sobretot perquè les composicions d'Havaneres que es canten a la majoria de cantades pues, tenen ja un cert bagatge històric, vull dir que ja les més conegudes pues, potser són cançons dels 60, 70, alguna composició potser més moderna, però el que s'està cantant actualment són cançons molt antigues, i jo crec que també està bé que s'aporti un punt de vista pues, relativament nou, entre cometes, vull dir, encara que se segueixin cantant aquelles cançons, perquè també nosaltres pensem que no s'han d'oblidar, vull dir, que al final han marcat un inici i han marcat un camí i no han de deixar-lo de marcar, però revisar-les o proposar-les des d'una altra perspectiva, pues jo crec que és enriquidor, si més no. Vull dir, al final tothom triarà la proposta que més li cridi l'atenció. Aportar nous punts de vista també fa que el gènere no sigui només d'una generació i pugui ser-ho d'altres. Vull dir que al final nosaltres ens encanta tocar per públics que els hi hagan agradat les Havaneres de fa molts anys.
0: Us agrada el moment rom cremat, per dir-ho.
1: Sí,
0: bé, no?
1: sí, aquí no hi fallem. Però... vull dir que també ens agrada molt com veure que potser hi ha gent que estem mobilitzant cap a escoltar això i que tenen la nostra edat.
0: Escoltar ritmes i escoltar alhora discursos, perquè parleu fins i tot de gentrificació.

0: La idea del projecte també és que les lletres que fem tinguin un punt de vista de, bueno, actual, no? Jo crec que ens ha sortit molt natural parlar d'això, de problemàtiques com l'habitatge, igual que això, en el nostre directe, doncs tota l'estona estem parlant des del nostre punt de vista jove, i sí, com deia el Roc, crec que és interessant renovar això.
1: En aquest cas és el tema Mal de Terra, cobra aquest EP. Aquest és un dels temes, l'EP és de 6 cançons, i l'equilibri aquest de 2 cançons tradicionals o d'arrel tradicional i 4 de creació, també el manteniu en el directe?
2: Ens agrada una mica jugar amb les barreges. Per exemple, ara ja no fem, a veure si preparem alguna per aquest estiu, però agafàvem una així com més pop, sí, no? L'any passat, i la fèiem en estil d'habanera, o agafem una tradicional que és una habanera clàssica i llavors la portem cap a un altre estil. Ens agrada una mica com jugar amb això. I també pues, fem versions de cançons que ens agraden, que escoltem fora d'aquest context.
3: Sí, al final, quan tu vas a una cantada d'habaneres, a poques cantades d'habaneres sí canten només habaneres. Vull dir, cada grup té el seu repertori, però entre sardanes, boleros, inclús alguna rumba, com cadascú acaba fent una mica el seu, és un gènere una mica com que en el directe s'explaia cap a altres bandes. Sí.

0: vosaltres que ens havíem vist bastants concerts i abans de començar a preparar el directe vam estudiar bastant, vam decidir que portàvem cap aquí. De fet, el que deia la Luar, vam fer una cançó amb la que arrencàvem el concert l'any passat, que era de les al·lèrgiques al pol·len. Vull dir, directe, la vam transformar en una habanera, sí, però que la lletra era molt marinera i vam dir, pues, agafem això i si ho transformem en habanera...
1: Totalment. Al final és jugar amb això, amb la música, amb la lletra, el que ens transmeti.
2: I el públic es sorprèn, m'imagino, no?
3: Es sorprèn bastant, sí, sí. Sobretot, primer d'entrada sorprenen per l'edat que tenim, perquè, clar, no hi ha... Bueno, que nosaltres tinguem constància, no hi ha cap altre grup jove de Baneres. En general, tothom ens ha rebut molt, molt, molt, molt bé. Sí que hi va haver un concert en específic que el públic es va com... Bueno,
2: es va posar nerviós,
3: sí,
2: no?
3: Sí, una mica, sí, perquè, clar, suposo que, bueno, gent gran que no està acostumada potser a aquests canvis, doncs els hi va sobresaltar. Però, en general, sobretot el que hem rebut és com molt d'amor i molt... Bueno, ens han dit bastantes vegades com que bé, que hi hagi gent jove, cantant habaneres, que seguim la tradició, o sigui que va estar molt acollida.
1: A vegades també pensem potser que la gent gran és una mica reticent, no?, amb algunes coses i després trobes amb el contrari, no?, que potser ells també tenien ganes d'escoltar una mica coses més fresques en general.

Això passa escoltant el disc, m'imagino que deu passar també escoltant el directe, aquesta capacitat de refrescar, obrir les portes, que passi aire amb cançons tradicionals, com per exemple aquesta versió estupenda, passada rumba, de La Barca Xica, una cançó que coneix més o menys tothom i que sorprèn la manera que l'heu encarat.

0: del repertori i en el disc hi ha un parell de temes amb col·laboracions. Fins i tot hi ha pitos a la versió de la Lola Tavernera. Vull dir, clar, hi heu comptat també aquí amb amics i coneguts que us han donat un cop de mà en col·laboracions, per exemple, en la Lola Tavernera, i també el Quan Tornis. Parlem d'aquest Quan Tornis. Són mites marines que segueixen vius, eh?
1: Sí, de fet, aquesta cançó va sobre l'àvia del Ricky, que és una pena que no estigui perquè ho expliqui ell, però el pare de la seva àvia era mariner i passava moltes temporades fora de casa. O sigui, sí que hi ha una part de ficció en la cançó, perquè sí que tornava a casa el seu pare, però bueno, el Ricky es va inspirar això, en la història de la seva àvia, i bueno, és que ens va anar, o sigui, genial. És que nosaltres vam llegir la lletra i va ser com, hem de fer una cançó d'això 100%, perquè...

i ja que parlem també de temes de creació, m'agrada molt aquest concepte mediterrani que li dona el dilluns peixater, que és allò de, bueno, vivim tranquils, no t'avalem.

0: que què som? Nosaltres som tots una mica d'aquest parer, d'intentar treballar el mínim possible dintre de les possibilitats que es puguin assumir en el sobreviure, però sí que som tots una mica d'aquest parer.
1: I precisament amb aquesta Lola Tavernera heu trencat el ritme habitual i us han anat cap a la salsa.

0: teu cos.
1: No, la veritat és que ho fem i després diem, ostres, això s'ha de defensar. Però ens agrada molt i crec que ho estem fent. En la gravació doncs hem afegit una sèrie d'instruments que després en el directe no portem, però abans de gravar-ho ja ho fèiem i ens sentim còmodes també i ens agrada.
2: Aquest treball que acabeu de presentar, aquest Si desembarco al poble, el presentàveu atenció a Razmetaf. Era una voluntat explícita de dir, no, no, ho farem en l'epicentre, diguem-ne, de la moderna barcelonina.
3: Vam estar mirant opcions de on podíem fer la presentació del disc. Primer va haver la idea de fer-ho fora de Barcelona, però...
2: O sigui, la caixa de ressonància que representa Barcelona, malauradament, per sort o per desgràcia...
3: Exacte.
2: És sí, la que és.
3: Exacte. La realitat va ser que per vendre més entrades doncs era més fàcil fer-ho a Barcelona i vam estar mirant sales i la que més ens va encaixar va ser Razmetaf, pel preu, pel dia, per l'horari... Sí, nosaltres fèiem la broma de que segurament va ser la primera vegada que es tocaven habaneres a aquesta sala... però la veritat és que vam estar super a gust i sí, crec que també tenim la cosa d'aquesta com d'ostres, de cop toquem en aquesta sala tal, a veure com sonarà. Jo crec que va funcionar bastant bé. És curiós perquè quan estàvem estàvem fent el concert i recordo que vam tocar la Bella Lola i estaven tot el públic cantant la cançó amb els mocadors. O sigui, a mi aquests moments, no sé, em fan com pensar com, ostres, està funcionant el que estem fent, saps? I ho estem portant fora d'espais que normalment no es troba aquest estil i, no sé, em sembla com... Aquests moments com, ostres, guai. Que...
2: Fugir dels circuits habituals, està funcionant i, de fet, l'any passat em va fer unes quantes actuacions. Aquest any com es va llogar el calendari? Com va?
1: Doncs semblant...
2: Quants vols vau fer l'any passat? Més.
4: 20.
1: En total,
4: l'any més o menys uns 20.
2: Recordem que va ser el primer any.
4: Sí, era el primer any. Va ser gent confiant molt en nosaltres i després nosaltres fent una feinada important també de picar totes les portes possibles i va sortir bastant bé. I aquest any pues, en farem uns quants més. No moltíssims més, però de moment apunta que uns quants més.
1: Sí.
2: De fet, aquest mes de maig en tenim un parell a Sant Just d'Esvern, en la trobada de Casals i Ateneus de Sant Just i també a Badalona, a Festa Baix Mar, per citar-ne alguns, el dia 29 i el dia 30 de maig. I marxarem amb un dels temes que segurament no hem ni comentat, però que m'agradaria que em diguéssiu alguna... que em féssiu algun apunt, que és l'oli d'oliva.
5: Sols amb tu m'allunyaria d'aquest vell racó del món.
4: Aquesta cançó, la lletra és 100% d'Enric. Ara aquí sí que no vam dir res nosaltres perquè ens va semblar una meravella i és una cançó preciosa perquè per nosaltres aquesta cosa tan mediterrània que deies de Dilluns de Peixeteta també va molt de la mà com de l'estima cap a aquesta terra tan gran, no? I que engloba tantes nacions. I això, i una mica era com aquesta dedicatòria, com la nostra manera de fer-li una carta d'amor al Mediterrani.
2: Doncs aquí ens quedem. Us agraïm molt que hàgiu vingut fins al programa, Júlia, Lua, Roc, són de Gairó, i ens hem vingut a presentar avui aquest Si desembarco al poble. Molta sort aquest estiu i esperem un llarga durada aviat.

0: són els de Gairó. Des del Si desembarco al poble n'hem sentit oli d'oliva.
1: L'arrel no descansa. I Catmans.
0: I a les 10 del matí arribarem amb els fetus i el seu nou treball romancer d'Ardera i aquest tabac i muntanya. Dissabte que ve són a Lleida, presentant nou treball a les festes de Sant Anastasi. I tanquem programa que hem ofert amb la Rosa Silla i Mas, la Mònica Muñoz i Montsalvé, i qui us parla, Quim Rotllà Nivells. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem d'avui en 8 aquí, a ICAT.

hands up. Déu-n'hi-do, eh? Quina sacsejada amb Guineta. El proper divendres 15 de maig la tindrem a la Festa Major de Tàrrega i anem a l'Ecat Weekend planificant una hora més del diumenge amb una de les noves dels Dada amb la 20, Maroon 5.

0: 012. La millor resposta.
1: Va tot bé?
2: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. I revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
1: Això és violència masclista.
3: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900 900 120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
5: Al maig, el Cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
6: Linkat.
7: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats, des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/la-nit-dels-museus. Recomanat per ICAT.
4: Linkat.
6: Linkat.
4: Linkat.
6: A ICAT.
4: A ICAT.
8: I just love to say it.

De mala manera, eh? S'enganxa el ritme seductor d'aquest sexy formi de Jason Derulo. I segons la Jules, que les coses van passant més o menys bé, sense grans problemes. Tot va tirant.

Quina meravella de veu i quin tros de cançó s'ha marcat Ray, la nova promesa de la música britànica, atrapant-nos de nou amb Skin and Bones. I amb un so i un estil que ens recorda molt als ja històrics Fleetwood Mac. Així sona Olivia Dean amb Nice to Each Other.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
6: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i riallas.
7: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
8: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
9: Us esperem! Serà brutal!
0: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena el Super 3 i a la plataforma 3K.

Una altra cançó ben motivadora per aquest diumenge. Addison Rae amb el Famous Again. I ben motivats que també seguim amb l'estrella del pop canadenc, Tim McRae.

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a ICAT.
0: A ICAT.
1: ICAT.
2: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidsen, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, centre de la imatge. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: A ICAT.
0: A ICAT.
3: 012, la millor resposta.
4: Confirmat? M'han robat el mòbil.
5: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
4: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
5: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
4: Tens raó.
6: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
7: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
8: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
7: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
9: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
7: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
10: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
7: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Swim, butterfly in our skin. Swim, swim.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
2: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace tryna diss.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT.
5: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
6: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
7: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
6: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
7: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
6: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
7: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
8: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2% de bossa mig fet. Mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: think I might.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
3: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
5: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
5: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
5: Pausa.

Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah. Come.

0: Picat Weekend.
1: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

0: explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3K. Disponible a les principals plataformes digitals.
1: Ok, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: Al maig, el cicle Gaudí projecta Cirat, d'Oliver Lache, a 134 poblacions catalanes. Una experiència sensorial immersiva en forma d'aventura que planteja una distopia del món rave i un viatge a la recerca no només d'un ésser estimat, sinó de la identitat de cadascun dels seus protagonistes. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
6: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
7: Here's to many more exciting adventures.
8: Em dic Salvatore Marino.
9: You and me are the best.
10: L'home m'encanta,
2: Passió pels videojocs.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
6: ICAT.
12: Coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Sala Beckett presenta Abraça'm fins que m'adormi, de Cesc Colomina, dirigida per Guillem Sánchez García. Un monòleg íntim i poètic protagonitzat per Roc Bernadí sobre l'amor primerenc, la memòria i el valor d'atrevir-se a sentir. Del 29 d'abril al 24 de maig a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
3: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments... ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a trescat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça Trescat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers Trescat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. Trescat en viu.
0: Escoltes i cat.

0: i Cat Weekend.
1: Getting out of here.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a iCat.
2: La Fira Trapezi celebra 30 anys a Reus i es consolida com a referent del circ contemporani al sud d'Europa. Del 13 al 17 de maig, la ciutat acull una programació internacional amb propostes diverses i compromeses. Amb una forta implicació local, la Fira Trapezi esdevé un punt de trobada clau per professionals, artistes, institucions i públic del sector cultural. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Aicat.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Els experts, temporada 14.
0: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
0: 14.
1: Escolta la ràdio i esmorza.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: fa.
1: ICAT Weekend.
2: ¡Catriel! ¡Y Paco Amoroso!

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. A ICAT.
2: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
2: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
4: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
2: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
2: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
3: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Els matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
2: Els dilluns sempre tenen la raó.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
4: Som pura cafeïna.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
6: Hey,
0: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
7: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em zoo. Me la sua que tinguis més likes.
8: Hola, Fran, Aina.
9: Hola, nota de veu.
10: Bona tarda, notes.
1: Nota de veu.
0: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
1: Nota de veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
11: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Nota de veu. Escoltes ICAT.

0: Cat Weekend.
1: Swim, swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: experts, temporada 14.
1: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
2: De què va el programa?
0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
0: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
2: Quin número de temporada, per cert?
1: 14.
0: Escolta la ràdio i esmorza.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes i cares.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Bona tarda i bon ball. Arrenca una nova pista. La de fusta, la dedicat, la de cada dia. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre. La vella discoteca que un dia vam obrir, se'ns van donar les claus, la vam netejar. I aquí estem. Travesses tota l'emissora, vas fins al pati de darrere. I en una porta rovellada surt el so, baixes. Adecues les ninetes a la foscor. I un cop les teves mans han tocat la cortina de feltre vermell, ja hi ets. La llum vermella, Miqui Puig als plats. I els pista de fusters, frisant perquè comença una nova sessió. Aquesta cançó me la va enviar un pista de fuster. Es diu Lluís Camp.

Catherine Brugman, des de Brooklyn, Nova York. If a song fades out. Així ens diu la cançó d'un àlbum que es diu If a song fades out, it's playing forever somewhere. M'encanta aquesta metàfora, pensar que quan una cançó acaba en fade out segueix sonant en un altre lloc per sempre i el bucle és infinit. Ens la va descobrir en Lluís. Lluís Ocams a Instagram va pensar que això seria pistero i ho era, i molt. Gràcies, Lluís. Tardes que comencen sintètiques i boniques. Karin, into knowing you.

Quin tros de balada sintètica, la que ens regala Karim, d'origen sèria i armeni. Sap conjugar l'electrònica, trossos d'R&B i molta emoció.

0: delicadíssim. Així ens trobo aquest track de Cutie Man amb la col·laboració de Tekel a les veus. Everybody Needs to Be. Un disc que es dirà Hope. Música feta des de Tailàndia per una tarda de ball aïcat a la ràdio inquieta a la seva pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig. Come back.

0: Telex, Pet Shop Boys, Einstürzende Neubauten, Joy Division, Liaison Dangereuse, The Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Aquest estiu hi ha Mundial de Futbol. Això és la World Cup FIBA.

El segell 4ID regalen als seus fanàtics un doble single en una cara aquesta que sentíem. Air Miami i el seu World Cup. FIBA i l'altre Color Box amb el World Cup theme song. El que és el mateix, com els britànics estimen el futbol d'una manera apassionada.

La BBC no la va voler l'any 1985, quan els Colorbox, entre d'altres, es van presentar per tenir la cançó del Mundial del 86. És ara fora ID que fa que Air Miami i Colorbox sonin com a cançons de l'estiu. Arriba el Mundial, i amb el Mundial i l'estiu sempre arriben coses boniques.

L'àlbum sencer és mel, és sabor a bicurum. El seu criteri és contemporani, és ple de peces rodones, boniques, com aquesta, plena d'amor a Itàlia i a les coses que ens avalleixen.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada tarda selecciono peces. Els poso en línia recta perquè arribin a la meta. La meta és arribar a les 8 i que tots somriguem, que hagueu fet xassam, que les cançons s'incorporin a la vostra banda sonora o senzillament que ens facin ballar. Keep Vicious, I'm Not Going. CCC Peace, Old Like That Remix. Si els noms són molt llargs, veniu aquí, a 3CAT Cultura, que queda tot amagatzemat.

des d'un segell de Londres que es diu In the Shadows of Rave, des de les ombres de la rave, arriba aquest amb Not Going. L'artista es diu Kid Vicious. El seu EP de Beat, La Gran Picada i la cançó, la remescla CCCP's. El que és el mateix, el més underground de l'underground de la música de ball, també sona la pista. You're a Bentley's.

el productor danès Boogie Rookie i la seva obsessió pels trens. L'àlbum es dirà Eurostar i aquesta es diu Night Jerk. Diu que és inspiradíssim amb les hores i hores que es passen els trens voltant pel món quan va fer de disc jockey. Per això ha tornat la peça, perquè és rodona. I ara, si em permeteu, la deu a un mestre. Ens deixava fa 4 dies el mestre de mestres. Vam acabar reparejar Kraftwerk amb el hip-hop i amb el funk. I aquesta cançó que ballava amb DC i dia també amb els meus companys de l'Ametlla a les discoteques de moda. Perquè això, el Just Get Up to Dance, va ser un hit el 91 a totes les discoteques del món. En pau descansis, Àfrica Bambaataa.

0: inconfusible, el so d'Àfrica Bambaataa, tota la seva història, el llegat des de que era un nen petit i era activista, fins al final les acusacions de pederàstia, tot un històric de la música que ens deixava fa uns quants dies. Però la música, el seu llegat, la influència i tot el que el tio va fer, això no marxarà mai.
1: Music is the answer to problems. Keep on moving, then you can find them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.

entre francesos moneguen. Supersloot, deixen que David Dugues agafi el seu night drive i se l'emporti molt lluny. Ell proposa un viatge de mitjanit. És el David Dugues Midnight Drive, el que és el mateix. Un home que va parlant, que ens va portant amunt i avall a través d'una nit, d'un cotxe i d'unes cançons que tenen su pur en àcid. Carlita, tot el que toca es torna or.

Carlita és un tros de mestressa de la música de ball actual. És d'Istanbul, amb un peu a la música de club i l'altre a la música comercial. Aquí col·labora amb Peix Cabel, la que posa la veu i fa que aquesta cançó sigui sublime. Que no pari la festa. Aires mediterranis en aquesta Lapino de Free Jack.

0: fuori.
1: Utte tot. Té aquesta absurditat de sintetitzador, que gairebé sembla una mosca collonera. Té un groove increïble i de veritat té aquest punt latino, mediterrani, absurd, que la fa imprescindible Free Jack. No és ningú nou, porta anys i panys fent produccions. I això és el més nou, tu ets Ricat, a la Ràdio Inquieta i el programa és de ball. És la vella discoteca de l'emissora posada al dia amb Miqui Puig els plats. Que Galta Vermell et saluda des de la cabina. La tarda és plena de novetats. Hem dit adeu a Àfrica Bambata. Anem obrint i destapant com si fossin lioneses que ha portat una tieta. Totes les cançons del món.
2: Pista de fusta.
3: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

una altra peça. On la producció és exquisida i el productor ha tingut cura de que tot funcionés. Es diu On the Floor, inspiradíssim amb la rave dels mons, perquè la ballem junts. I ara imagineu-vos que allò que tothom buscava, un bootleg, Steve Angelo, un dels capos de Swedish House Mafia, havia fet per un altre clàssic, per fi el pots trobar en vinil, en digital i on tu vulguis. La peça mítica, l'has ballat per activa i per passiva.

buscadíssima la versió de Steve Angello de Peix Menjat, el Where You Head That. Ara la tens, ara la balles, i aquí te la porta la pista de fusta Take Me Home, Yidap, una peça que m'ha ballit, però que sí, 10 BPM més o menys funcionaria encara millor.

0: quina elegància. Hi, Dub, take me home. No sé com qualificar-lo, porto estona donant-li voltes. Va 140 BPMs, però no es fa pesada. Té quelcom elegant que la fa diferent, distinta. Ets ficat a la ràdio inquieta, jo em dic Miqui Puig. Sóc el dels plats, el que cada tarda engega la vella discoteca i t'invita a una festa tribal, a un ball de tambors.
1: Right, will you listen to me, please? Police raid. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
1: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla, no es viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: No names, just nods, just that beat, just that moment. This is our temple, our tribe. No sermons, just synths. No gods, just DJs. We move. No gods, just DJs.
0: Only DJs. Diuen que només són DJs.
3: DJs.
0: Tots som DJs, tots som pista de fusters. Demà hi tornem. Us espero.

0: After hours of chaos, the sky begins to blush. A soft blue pop creeps in through cracked warehouse walls like the world itself is waking up to join us. We don't stop. We rise with the sun. We are the sunrise, fierce, free, and full of fire. Because raving until dawn isn't about escape. It's about return to something ancient, to something real. We don't just dance until the sun comes up. We become the light. God's just...
1: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
2: Escoltes iCat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
3: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa Més Capaç d'ICAT. Però què vull dir exactament amb això de Més Capaç? Doncs que avui vinc a fer el que fa més ràbia del món que em facin, que és dir-me que tot està bé, o que no està tot tan malament. Que tinguis paciència, que siguis perseverant, que no facis gaire cas al que et diuen, i que tot i que tinguis dies fluixets, ets una persona preciosa, estupenda i capaç. Que potser no sempre igual de capaç, o potser capaç de tot, però no de tot alhora, però avui vinc a fer-te d'aquesta amiga que, havent estat en la merda, s'arrepenja a la teva espatlla i et diu: nena, si he pogut, tu també. Avui tenim històries d'autosuperació perquè la diversitat ens fa úniques, però de vegades, siguem honestes, també ens tanca portes. I aquesta nit parlarem amb el Marc Buixaderas, que és actor, monologuista i còmic, però també és activista al voltant de la diversitat, ja que pateix, o té, no sé quin és el verb que s'ha de fer servir, ara li preguntarem, paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, i ha convertit una mica la seva experiència en una eina per sensibilitzar i promoure la inclusió. També ens visitarà el Quim Vilamajor, que és divulgador, creador de contingut i activista a favor dels drets de les persones amb síndrome de Down, i és autor del llibre Sento, la vida amb un cromosoma de més, un llibre, com us deia, autobiogràfic sobre la seva relació amb el món i la relació del món amb ell. I per últim, tancarem el programa amb la Nina Roma. Ella és poeta, il·lustradora i dissenyadora gràfica, i té epidermòlisi bullosa, que és coneguda popularment com pell de papallona, que és una malaltia genètica que fa que la seva pell sigui extremadament fràgil, però la tia, lluny de quedar-se en el relat mediàtic, victimista, de oh, pobreta, no sé què, ella ha convertit la seva experiència en art, en pensament i en un discurs de puta mare. Avui la música anirà al voltant també d'històries d'autosuperació, i sentirem primer Stromae, que és un d'aquells artistes que ha viscut l'èxit i també el límit. Ell, després de petar-ho a tota Europa amb hits aparentment festius,

0: I ja tenim a l'estudi de les gates el Marc Boixaderas, que és actor, monologuista i còmic, i el tenim a la distància, Marc, em deies que sembla que hagi tornat el Covid. Com estàs?
1: Una mica Covid molt, eh? Sí, hola, bona tarda, què tal? Bona nit. I tu com estàs? Jo bé.
0: Jo confinada, ja em veus aquí.
1: Exacte.

0: I Simba, sí. Tu. Escolta, Marc, al principi del programa parlava de la teva malaltia, condició, com ho vulguis dir. Tu què dius? Que pateixes, que tens?
1: Jo tinc. A vegades la pateixo de tenir... O sigui, a nivell de certificat tinc paràlisi cerebral. I a més, és una condició que m'acompanya, no? Però... Sobretot és una companya de vida. A vegades bona, a vegades dolenta, depèn del dia.
0: A vegades bona, eh?
1: Sí. Depèn molt del dia i de la... I del temps i de la manera de gestionar-ho. Però sí, a vegades bona, perquè si ens ho mirem a nivell d'oportunitats, per exemple... Clar, jo he sigut capaç d'ocupar un nínxol on, desgraciadament, no hi ha gaire gent, no? Ara tu en mencionaves tres persones, tres divulgadors, que, bueno, dos amb mi, diguéssim, que fa la feina, però generalment no hi ha gaire gent, no?, que es pugui expressar o que vulgui expressar-se. I aquest nínxol l'he pogut ocupar jo i per moment m'està anant bé, o sigui que oportunitats.
0: Quina relació tens per això amb la teva condició? És a dir, hi ha dies que et lleves pensant és una putada haver-me de despertar i tenir això?
1: Sí, hi ha dies que, sobretot quan plou o d'allò que em noto l'esquena, això, quan he dolorosa, per exemple, o quan he treballat, doncs, molt, m'ho noto de seguida, no?, el peatge que he de pagar. Però és un peatge que m'he anat abonant a poc que l'havia de pagar i l'he anat assumint. A vegades, no t'ho negaré, és una putada, però l'assumeixes.
0: Perquè creus que o de petit, sobretot, potser ara ja des de la maduresa de ser un adult ja potser te la pela més, però t'ha fet com por o ràbia o has tingut aquest sentiment de m'agradaria ser normal, entre cometes?
1: Sí. Com deies tu, de petit era com... Bueno, i per què hem hagut de tocar a mi, no? I per què el dret a la pataleta, que crec que el tenim tots, no? De poder-nos queixar, però jo sempre intento dir o explicar que fins a un cert punt, no? Perquè en el moment en què tu acceptes o condicions diferent. Ara, que no ens han tocat les millors cartes per la vida, és evident que no ens han tocat les millors cartes, tampoc ens hem d'enganyar i fer un conte de Mr. Wonderful.
0: Clar, ara que parlaves això de Mr. Wonderful, com ha afectat això a la teva salut mental, a la teva autoestima o a la construcció com de la teva identitat, fins i tot?
1: Jo sóc una persona que de per si ja té molta ansietat, també deguda, no?, al bullying que li van fer de petit, i sóc una persona activa. Què vull dir amb activa? Que si no faig res, si m'estic al sofà, el cap comença a barruntar i és pitjor. Diguéssim que jo necessito fer coses, encara que després hagi de pagar un peatge, però prefereixo pagar aquest peatge que el peatge al cap, perquè el peatge al cap és molt pitjor.
0: Ja, no et passa, Marc? Bueno, a mi em passa que si no faig res, m'atabalo, però si faig coses, m'atabalo. Llavors, com tindré ansietat igualment, prefereixo fer coses.
1: Sí, exacte. És un 50-50 allà i has d'intentar fer coses per no d'allò i per no agobiar-te, diguem, però les justes per no atropellar-te, no? Llavors hi ha dies que et passes i dius, hòstia, avui m'he passat, hi ha dies que avançar-te's i hi ha dies que és massa poc. Amb aquesta dicotomia ens movem. Sí.
0: Però bueno, crec que és guai també perquè jo crec que la gent es deu col·locar en un lloc com... pensant-se que està molt allunyat de la teva realitat, però, per exemple, mentalment ens enfrontem a les mateixes coses, que és, jo em desperto i sóc una autònoma precària, i molt probablement tu també.
1: Exacte, correcte. No, audibles...
0: No, l'única cosa és que tu a sobre pots aparcar on vulguis, i jo no.
1: Exacte. Audibles i els IRPFs els hem de passar igual tots, no? Però jo tinc l'avantatge d'aparcar on em dona la real gana, per dir-ho. Pel dir finament, sí, sí.
0: Escolta, una cosa de la que volia parlar amb tu també és el tema de discapacitat i desig. Com és el tema de lligar tenint una discapacitat?
1: Uf, és que aquí has tocat diversos temes. El primer, que a vegades tampoc tenim les millors habilitats socials. A mi em passa que la bateria social se m'acaba molt ràpid. I llavors has tocat un segon tema, que és també les barreres mentals que es fica la gent. Uh-huh. I les barreres mentals d'autosaboteig, a dir, vale, si la gent es fica aquestes barreres, ja no m'hi enfronto, no? Moltes vegades, perquè ja si m'hi he d'enfrontar per lligar ja... Apaga i vámonos. Clar, jo sóc una persona que ja de per si cada dia s'enfronta moltes barreres. I ho faig a gust, eh? Però, o sigui, trobar la persona que no tingui aquestes barreres costa, tot i que existeixen, perquè em consta, no?, de gent amb què estem parlant, però, bueno, no hem coincidit.
0: Clar, però potser tu també tens aquesta barrera de donar per suposat que la gent no està disposada. És a dir, que hi ha una barrera com per les dues parts.
1: Sí, sí, sí, és el que et deia ara, que hi ha, al final hi ha una barrera per les dues parts, i al final aquesta barrera, doncs algú, sigui jo o sigui l'altra persona, l'haurà de trencar d'alguna manera per poder accedir a mi o jo accedir a ell. Això dependrà del moment, no? També.
0: I això que em deies de la bateria social té a veure amb l'ansietat o també té a veure amb el tema de que igual al final del dia tu estàs físicament esgotat?
1: No, té a veure amb el físic, està clar, però el físic també ve de l'ansietat. És a dir, és una mica tot plegat i és una mica saps què passa? Que quan tens una discapacitat, tota la teva vida t'han dit no pots, no pots, no pots, no pots. I lluitar contra aquest no pots és haver de ficar una doble exigència o triple exigència, no? Que a vegades no n'ets conscient que la fiques, però l'acabes ficant, no? Mm-hmm. Llavors és com... la bateria social, i jo que m'enfronto a públics diversos en el meu dia a dia, doncs em passa que la bateria social es baixa molt. Però ja et dic, per aquesta autoexigència de més que em poso, que no m'hauria de posar, però que pel món com està muntat és l'única manera de tirar, no? Perquè...
0: I no et passa que quan fas coses... penses, mira, per tota la penya que em deia que no podia
1: aprendre pel cul. Sí, sí, no. Això em passa molt, sobretot quan estreno alguna cosa o quan faig alguna cosa important, no? A més, ara estic en una època molt dolça. És allò de dir que els fotin, saps? Mm-hmm. I a més m'han arribat veus de que realment a les persones que vull que els fotin els hi està removent coses, o sigui que ja m'està bé.
0: Sí,
1: en
0: eh?
1: Aquest sentit. Sí, sí, sí.
0: Ai, m'encanta. Jo, a vegades pot passar... Bueno, és que a mi també m'han fet bullying, que penso...
1: Sí.
0: M'encantaria que la gent que m'ha fet bullying vegi que sóc una tia xulíssima i d'èxit.
1: Sí, sí, sí, no. És que, vulguis o no, va bé per la teva autoestima també veure que tu vas fent coses i que tu vas avançant, no? Per treure't aquestes espinetes va superbé, això. Uh-huh. Ara també és una traca cada vegada que has de lluitar contra ho podré fer, però al final la majoria de vegades ho he acabat fent.
0: Clar, i els dies que no pots, ho sents com una derrota, perquè a mi em passa, com que per mi tenen molt més pes els dies dolents que les coses bones que faig.
1: Clar, no, hi ha dies que no treballo, no faig res, perquè no puc, ja m'ho noto que no puc. Llavors és una cosa que t'has de perdonar. No, vale. Stop, m'autocuido, m'autocuro, m'autovigio i paro, no? Sobretot dies després de... o quan portes una tralla molt important, és molt necessari descansar.
0: Ara tenia apuntat per aquí també, Marc, que a mi m'ha passat, i jo crec que és gran part arran del bullying, si creus que t'ha tocat com madurar abans per les teves condicions en general, de dir, he hagut d'espavilar perquè m'he hagut d'enfrontar a coses que la gent de la meva edat no havia de fer front.
1: Correcte, he hagut d'espavilar molt, buscar moltes estratègies, i que després no sé si m'han pogut perjudicar, però en aquell moment per sobreviure fas el que sigui, no? I com sigui, i ho aguantes i tires. Ara, que com que la paràlisi cerebral ja de per si et fa madurar, no? Això és com l'ansietat que veies abans o com algun altre trastorn, és igual. Et fa madurar, doncs, si a sobre et fan bullying és doble, és com un whisky doble, doncs vinga. I al final vas amb això fins al final i dius, bueno, m'ha tocat madurar. I jo de fet recordo converses amb 5-6 anys molt per sobre de la maduresa, perquè jo m'havia d'acabar amb la gent gran per anar a la taula de política, perquè no podia córrer, no? Igual que els meus companys de classe. I llavors això, doncs, després intel·lectualment s'ha notat molt. He perdut altres coses, sí.
0: Però bueno.
1: T'has de centrar en les que has guanyat.
0: Per últim, Marc, com t'imagines d'aquí, per exemple, a 5-10 anys? Perquè, per exemple, la teva idea d'autonomia m'imagino que és diferent a la que pot tenir una persona simplement que no va amb cadira de rodes.
1: La meva idea d'autonomia és diferent, perquè les barreres són diferents. Evidentment, per l'edat que tinc i per com sóc i tal, m'agradaria, doncs, plantejar-me d'aquí 5-10 anys viure sol, i ja veurem si el tema és possible, o, per exemple, no. Però jo sempre ho dic, al final, la vida et sorprèn sobre manera, no? Perquè quan vaig començar tot això l'any 2007 i en part forma part de la meva vida, no m'hagués dit ningú fins on he arribat, no? Uh-huh. I això, pues, també dependrà de la meva capacitat d'empènyer, que igual em canso d'empènyer, però de moment diguéssim que em queda energia per empènyer.
0: Bueno, t'ha de quedar energia i diners, perquè viure sol...
1: Diners també, diners anem intentant fer calaix, tot i que és difícil.
0: Perquè tu, Marc, ets autònom també.
1: Sí, som de la gran família dels autònoms.
0: La gran família desestructurada que no s'agafa per enlloc.
1: Exacte, sí, és allò que dius, i ara què ve, i demà, vull dir, vale. No, per això també m'ha tocat madurar abans, perquè...
0: Home, ser autònom és terrible, et fa espavilar abans.
1: Descobreixes el model 303, descobreixes el 545, i quan no has de trucar al gestor, ei, una notificació d'Hisenda, una de la Seguretat Social, i et van venint i dius, ara no sé per on vaig.
0: No, la innocència se't trenca quan aprens a fer una factura.
1: Tota la innocència se'n va. A més, jo era molt dolent en matemàtiques, o sigui que m'he hagut d'espavigar una mica.
0: Jo he de confessar que hi ha coses que ja et truco a la gestora dient-li: Eva, no entenc què és això que m'ha arribat, fes la teva feina, per favor.
1: Exacte, jo també, en aquest sentit estem en sintonia.
0: Per últim, Marc, on et podem veure últimament, o coses que estiguis preparant?
1: Mira, ara estic amb l'Està passant, que més o menys cada 15 dies estic sortint, pendent de que surtin coses a nivell ja al meu monòleg, Spasticity, que ara en farem dos, un d'ells a Madrid, l'altre és a porta tancada perquè és en una presó, a no ser que vulguis entrar per veure el meu monòleg, però vaja, llavors t'hauràs de quedar dintre.
0: Bueno, és el peatge, també.
1: És el peatge, però segons com no cal. No cal, no és tan bo el monòleg.
0: No val tant la pena, no pot ser.
1: Millor que aneu a veure amb llibertat. I estaré a Madrid amb el 29 d'aquest mes als Buó, amb un teatre que es diu Buó, i estaré allà amb el Festival Visibles, que és una mena de festival de persones amb algun tipus de diversitat funcional, de discapacitat.
0: Que guai. Doncs moltíssimes gràcies, Marc. Anem a sentir més música i us punxaré a la Demi Lovato, que és una de les veus del pop que ha decidit no amagar res. Ella va començar superjove a la indústria, sota el focus de Disney, que ja us dic que és perillosíssim, i amb només 18 anys ja parlava obertament de trastorns alimentaris, de salut mental i d'autolesions. Des d'aleshores, doncs, la seva trajectòria ha estat marcada per moments de recuperació, però també de recaigudes, com ara parlàvem amb el Marc, com per exemple una sobredosi que ella va patir a l'any 2018 i que gairebé li costa la vida, però lluny de construir el relat perfecte, doncs la Demi Lovato ha integrat tot aquest procés de la seva vida dins la música i el seu discurs, parlant sense filtres del que significa que vol dir realment conviure amb tot això. I avui, més que una història de subversió tancada, és un procés obert que ella ens comparteix a través de la música.

0: Benvingut al programa, Quim Vilamajor, com estàs?
1: Jo estic molt content de poder parlar de mi mateix i del llibre i de tot el que vaig fent.
0: Et presento per la gent que ens estigui sentint. Ets divulgador, ets creador de contingut i activista al favor dels drets de les persones amb síndrome de Down.
1: Entonces,
0: i autor d'aquest llibre que teniu aquí, que es diu Sento la vida amb un cromosoma de més.
1: Sí.
0: Escolta, anem al principi principíssim de la teva història, que és... Tu quan vas començar a ser conscient que sí, tenies síndrome de Down, recordes com el primer cop que vas dir ostres, sóc un nen diferent?
1: Bueno, a veure, això ho tinc que explicar molt bé, perquè voldria que quedés clar. Jo, quan els meus pares em van dir que tenia síndrome de Down, clar, al començament era petit i no me'n recordava.
0: Uh-huh.
1: Però a més que vaig anar creixent, com que els meus pares m'ho van anar explicant de mica en mica, ho vaig arribar a entendre. Quan ja era una mica més gran, ho vaig començar a entendre. I vaig entendre que la síndrome de Down és una condició genètica diferent. Però el que més important és que jo estic content per les capacitats i per les qualitats i per les fortaleses que tinc de ser com soc. I al final jo vaig pensar que soc una persona igual que aquesta, perquè és ben veritat.
0: Perquè a tu t'han fet creure o t'han fet sentir diferent o que no eres una persona normal?
1: Diferent. A vegades sí. Jo he viscut situacions a la meva vida que m'han fet sentir tractat de manera diferent. Perquè a vegades jo noto que hi ha molta discriminació.
0: Mm-hmm.
1: Discriminació cap a les persones amb síndrome de Down. Jo, per exemple, la meva mare, que em volia apuntar al club natació de Tàrrega, els van dir que no.
0: Per què?
1: Els van dir que no, perquè allí portaven un ritme molt exigent, i que jo, per tenir síndrome de Down, no podia assumir. Saps? I això a mi em va fer sentir tractat de manera diferent dels altres. I també em van discriminar en altres aspectes de la meva vida, quan em vaig enterar que un pap de Lleida va vulnerar amb un pap de Lleida amb un grupet de l'associació que hi van anar, els van dir que eren, els van discriminar, els van dir que era una festa privada que havia baixat la facturació de l'empresa. Van veure que tenien síndrome de Down i no els van deixar entrar. I quan jo em vaig enterar d'això, és que vaig sentir una ràbia a dins, perquè sembla que anem als llocs i no ens acceptin.
0: Ja, yeah. No, això... no passa que... A mi el que em fa ràbia de com us tracta la gent al col·lectiu de gent amb síndrome de Down, sí, és que us tracten com si fóssim nens petits.
1: Sí, correcte. Mira, si vols, estic en una situació que jo he viscut, que vaig viure una vegada. Per això que jo vaig anar a un restaurant a dinar amb els meus pares. I la cambrera que estava allí a mi em va preguntar, bueno, va preguntar als meus pares si jo feia un menú infantil. I jo després li vaig dir, escolti...
0: Vostè l'ha vist que tinc barba?
1: Exacte.
0: Com he de voler? Bueno, que si vols menú infantil i vols menjar macarrons i pollastre empanat endavant, però...
1: Sí, hi ha gent que ha demanat menú infantil. Però com hi estava en el meu cas, va seguir fent. Jo el que volia era fer un menú d'adult. Llavors jo li vaig dir que jo faré menú adult. I vaig dir, vale, perdoni.
0: Ja, mare...
1: Va com mig disculpa.
0: Bueno, és que mig disculpa no, s'havia disculpat del tot.
1: Home, claro.
0: Parlem, Quim, de coses que has fet a la vida, perquè no vindràs aquí a parlar només de la teva condició. Tu has estudiat hoteleria.
1: Correcte.
0: Què és això exactament?
1: Mira, jo, això va ser preparar-me, en el llibre parlo de com em vaig preparar pel món laboral. Jo primer vaig acabar l'ESO, fet de quart, i quan vaig acabar quart d'ESO, em vaig trobar de que hi havia poques ofertes de cicles adaptats per persones amb síndrome de Down.
0: Mm-hmm.
1: I no vaig tindre cap més remei que escollir hoteleria. Hoteleria igualment em va servir, perquè era una part teòrica i una altra part de pràctica. Restaurant, cafeteria, pastisseria i a la cuina. I eren dos anys. Va ser durant dos anys. Mm-hmm. I després, llavors clar, durant aquest aprenentatge, doncs em va servir per poder preparar-me pel món laboral.
0: I vas treballar allà a l'hostaleria o en algun restaurant?
1: Mira, jo me'n recordo que quan vaig acabar hoteleria, el segon any, clar, era el moment que ens mostraven pràctiques. Mm-hmm. Pràctiques per fer, vale? De l'escola d'hoteleria. I a mi em volien posar a la capital. Me'n recordo que em volien posar a la capital, que és un restaurant de Lleida. Però finalment vaig fer un curs a la cambra i va canviar. Al final no vaig fer pràctiques. A la capital vaig fer un curs a la cambra de comerç. Em van donar l'oportunitat de fer pràctiques a la cambra i finalment se'm van quedar. I estic molt content.
0: I encara treballes allà?
1: Ara ja fa 10 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Treballo a la cambra de comerç i la feina que faig m'encanta.
0: A banda, Quim, també has tingut un videoblog que es deia El món, sí, del Quim,
1: sí,
0: en el que tu parlaves una mica de la teva experiència, dels teus somnis, de les teves il·lusions, dels teus problemes.
1: Sí.
0: Com és que decideixes començar a explicar la teva història?
1: Jo, per començar, sóc una persona que m'encanta comunicar.
0: Mm-hmm.
1: Comunicar, i això és molt important. A mi m'encanta comunicar i fer-me valdre els meus pensaments, els meus sentiments, i poder fer valdre tot el que em passa pel cap.
0: Mm-hmm.
1: I això a mi m'ha servit molt per poder crear un blog, perquè el meu pare sabia que jo ja tenia habilitats comunicatives i va pensar, podíem fer un blog, i aquest blog a mi m'ha servit molt.
0: Perquè el teu pare és fotògraf.
1: És fotògraf, correcte. I llavors, amb tota aquesta feina, a mi m'ha anat de conya, perquè fer un blog m'ha permès estructurar el meu pensament, com saber comunicar les idees, ordenar les idees i plasmar-les en vídeo. Aquí es coneix aquesta capacitat comunicativa que tinc de parlar al davant de la ràdio, com estic avui, o per parlar davant del públic.
0: Que, mira, jo diré perquè s'entri tot Catalunya.
1: Sí.
0: Quim, estàs molt menys nerviós i comuniques molt millor,
1: sí,
0: que molta gent que ha passat per aquí i no té síndrome de Down.
1: Bueno,
0: o sigui que has d'estar orgullosíssim,
1: home, clar,
0: de la teva feina que has fet com a comunicador.
1: Jo estic molt content. Per què? Perquè aquesta feina del blog m'ha permès no només comunicar, sinó que poguessin fer més coses.
0: Com per exemple aquest llibre que tenim aquí.
1: Sí, però abans de fer el llibre vaig inaugurar un projecte artístic.
0: Això no ho sabia.
1: Allà m'hi vol, a la sala gòtica de l'Institut d'Estudis i d'Ardencs. I finalment, després d'aquesta exposició, va ser quan el meu pare em va dir de fer un llibre, ens vam tocar a l'editorial i finalment vam poder posar en marxa el llibre.
0: Hi ha alguna cosa que t'hagi costat d'explicar, ja sigui en els blogs, a la vida, en el llibre, coses que diguis, d'això m'ha costat parlar?
1: Què vols exactament?
0: Alguna cosa que tu diguis, d'això, per exemple, em m'ha costat parlar-ne.
1: M'ha costat?
0: Perquè t'hagi fet vergonya o perquè...
1: Home, jo vergonya no en tinc, està clar. A mi m'agrada parlar de tot. Llavors, potser alguna cosa que m'hagi costat, perquè és el llibre, oi? Entenc. Perquè
0: sí,
1: és el llibre. Vale. Doncs a mi el que m'ha costat amb el llibre va ser que, clar, jo escrivia molt, m'animava molt, potser massa. I llavors, clar, al moment de triar els temes, va costar.
0: Quins temes tenim al llibre, per exemple?
1: Va costar. Però al final ho vam aconseguir. Els temes que tracto en el llibre són bàsicament la meva vida. La meva vida des que vaig néixer fins que he aconseguit treballar i visc en un pis compartit. Tot aquest procés. I a part d'això, també parlo de temes que jo em reivindico molt, com el paternalisme, quan ens infantilitzen, la sobreprotecció, tot aquest temes em parlo molt. O, per exemple, el que importa és el que vull dir. És un dels temes. El que importa és el que vull dir. Perquè no és tant la manera com dic les coses, sinó el que intento comunicar. I això en el llibre em parlo.
0: Mm. per últim, Quim, et volia preguntar com t'imagines d'aquí uns anys? Què creus que estaràs fent?
1: Mira, actualment jo estic en un pis compartit i a mi el que m'agrada és gaudir del present, del que faig ara. Però això no vol dir que tingui il·lusions de futur. Clar que en tinc, com qualsevol persona. A mi el que m'agrada dir és poder seguir treballant a la Cambra de Comerç fins que em pugui jubilar. Saps? I per aconseguir-ho, doncs, i dono el màxim de mi mateix, m'esforço per fer la feina bé, intentar no enfadar amb els companys, saber que me diuen les coses per ajudar-me, i estic segur que poder arribar a la Cambra fins que em pugui jubilar.
0: I tant.
1: I a més, tinc ganes de viure tota la meva vida a Lleida. Perquè jo a Lleida estic molt bé. M'encanta viure a Lleida. M'encanta perquè no només el pis, sinó m'encanta perquè faig més vida social. A Tarragona també em faig, però no és el mateix. No tinc la mateixa sensació. A Lleida la tinc més, aquesta sensació de fer més vida social.
0: Home, Lleida és casa teva.
1: Soc tot de paps, vaig de festa, vaig a la bolera, a jugar a bolos, saps? I fem sorpilles d'oci, cosa que a Tarragona no faig. I per això tinc ganes de seguir vivint a Lleida.
0: Ai, ara aquí m'has fet una pregunta molt rara, però veus? Ja. Si prens alcohol?
1: El que s'ha dit. Jo me cuido molt.
0: Ben fet. Saps? Jo tampoc bec, eh?
1: I jo això ho puc dir clarament. Perquè jo ni fumaré, no tinc pensat fumar, no tinc pensat prendre alcohol, ni res. Això sí, per Cap d'Any una copa de cap està bé.
0: Home, per brindar pel Cap d'Any.
1: Però sense bosar-ne.
0: No, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Quim. On podem comprar el llibre?
1: Això ho diré clarament. El llibre el podeu trobar a les llibreries de confiança. El podeu trobar a la Caselles, a la Irreductible, i també el podeu trobar a Casaulet, de Tàrrega. A totes les llibreries el podeu trobar. I aquí a Barcelona, també n'hi ha una, que és el llibre. A la llibreria Ona de Barcelona el podeu trobar.
0: Doncs tothom cap a la llibreria Ona, cap a les llibreries de Lleida de Tàrrega, sí. I si no, que et busquin a Instagram, que allà tenen tot el contingut, totes les coses del llibre i tot,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, senyor.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Quim.
1: De res.
0: Anem a sentir més música, perquè a casa també tenim heroïnes, i sentirem a la Paula Valls, que va estar separada dels escenaris per motius de salut, i després del confinament per la pandèmia del Covid-19, doncs la Paula li van diagnosticar anorèxia i va necessitar apartar-se de la música per recuperar-se. Ella, de fet, va dir no podia fer música ni podia escoltar-ne, però per sort va tornar i ens va regalar cançons com aquest, Presència.

Aquí no tenim respostes, però tenim preguntes. Som les gates.

0: Doncs tanquem el programa amb la Nina Roma, que com us deia al principi del programa és poeta, il·lustradora i dissenyadora gràfica. Com estàs, Nina?
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Escolta, abans he estat incapaç de dir el nom de la teva malaltia. Epidermolisis
1: bullosa.
0: Molt bé, vale, no ho he dit tan malament.
1: No,
0: vale.
1: No, ho has fet bé.
0: Mira que només tinc una feina que és parlar i no l'he sabut fer bé. Que és més coneguda com a pell de papallona. Què és exactament el que tens, Polina? O sigui, què és?
1: Sí, aviam, què és? Jo també m'ho pregunto moltes vegades. Jo vaig néixer amb aquesta condició genètica que afecta la pell. Uh-huh. El que fa és com que qualsevol cop o fred, doncs tenim un gen que ha mutat i per fet d'aquesta mutació ens falta com el col·làgen.
0: Vale.
1: Que enganxa dermis i epidermis. Això fa que un frec o cop pugui provocar una ferida. I tenim la pell molt delicada. Això sí, sempre hi ha graus, cada persona ho viu com pot.
0: Clar, perquè, per exemple, ara m'ho estaves dient i jo pensava, ostres, i la roba, per exemple, no et molesta?
1: Clar, no. En el meu cas, no. Jo paco sempre en experiència personal, perquè no puc parlar a través de l'experiència d'una altra persona, no? Però en el meu cas, no, sí que potser texans, depèn de la texal, és més rígid i molesta més, algun botó em rasca, però en principi no tinc cap problema. Uh-huh.
0: Quan ets petita, com descobreixes que el teu cos funciona diferent? És a dir, més o menys a quina edat diries que tu ets conscient de dir, ostres, em miro al mirall i no sóc igual que la resta de nens?
1: Jo crec que mai he sigut conscient d'això. Vull dir, de petita, sens dubte, no. En tot cas, potser a l'adolescència vaig veure que hi havia diferències. Uh-huh. Però és que encara ara, no? Inclús a la universitat me'n vaig adonar i dic, ui, espera't. Mai he volgut fixar-me en el que em diferencia, sinó el que em fa acostar als altres. Uh-huh. I si fos per mi, diria que no tinc cap malaltia. I que no hi ha res a curar, no? Però... Uh-huh. L'evidència, segons la societat i els cànons, doncs et demostra que sí que hi ha una realitat diferent aquí.
0: Clar, és que t'anava a preguntar justament, què t'afecta més, la mirada externa o el fet de tenir aquesta condició?
1: La mirada, sens dubte.
0: Clar, és que m'imagino que no deu ser fàcil tampoc a l'hora de construir la teva autoestima quan tota l'estona, a ulls dels altres, tens una cosa diferent. I m'imagino que al ser una malaltia, no sé si hi ha un punt com de hipercures o de gairebé infantilització.
1: És el que deia també ara un noi que vam saber
0: estar
1: ara. El Quim, que realment ho ha dit perfecte, no? Com ens infantilitzen o com ens idealitzen, la paternalització també de la majoria de persones, no? Que es creuen els drets, doncs, de sobreprotegir-te perquè creuen que necessites aquesta ajuda i aquest suport. Uh-huh. Jo sé que aquesta mirada externa és la que et fa sentir doncs, més vulnerable. Tu t'acostumes. De fet, jo a vegades que viatjo a Londres, allà no em miren com aquí.
0: No, eh?
1: I se'm fa raro, dic, ai, per què no em miren? És a dir,
0: yeah.
1: Ara vull que em mirin. És a dir, ara per què no m'està mirant la gent si sóc jo, no? Que tothom... T'acostumes. Tinc un amic que pel carrer un dia deia és impossible lligar al teu costat perquè tothom et mira a tu. Pues mira, jo tampoc lligo.
0: Clar, l'univers lliga, què tal?
1: Interessant.
0: Bueno, interessant d'entrada perquè ja el mercat està una mica complicat.
1: Bàsicament per això i perquè, bueno, a mi m'ha costat molt entrar en aquest univers. Uh-huh. Vull dir, no vull dir que he tirat molt perquè cada persona ho fa al seu ritme, però sí que atrevir-me, diguem-ho així, a conèixer i a deixar-me conèixer m'ha costat. I l'univers existeix, no? I jo durant molt de temps pensava que no hi havia oportunitat per mi. Mm-hmm. Però sí que hi és.
0: I creus que aquesta idea la construeixes més a través com de... d'aquesta mirada com crítica cap a tu mateixa o ve una mica de fora? O sigui, és a dir, és el teu dimoni aquí, com la una nina petita vermella dient-te no, no lligaràs mai, no sé què, o és que realment el món t'ha fet sentir que no hi ha espai per gent com tu?
1: Les dues. Jo crec que les dues. Sí, evidentment, tinc una jo que m'està dient constantment deixa-ho estar, ningú et voldrà. Però algú ha hagut d'alimentar aquesta veu també, no? I és evident que l'entorn no t'ho posa fàcil. Vull dir, la gent se sorprèn encara quan els dic que he fet això o allò. De plena confiança, les meves millors amigues, doncs no. Elles sempre m'han insistit en que deixi la por, no? Però no així la majoria de gent.
0: De fet, ara que parlaves de les teves amigues, et volia preguntar si hi ha com alguna mena de... com de... m'he inventat el concepte, el tinc aquí el guió, però feminisme disca, és a dir, com algun moviment intern dins del feminisme que reivindiqui les dones amb pluralitat, amb discapacitats, amb diversitat funcional.
1: No formo part de cap moviment, però jo crec que nosaltres mateixes, ja per fer de reivindicar el que volem, ja creem aquest valor, no? aquesta veu que és necessària. Com ara, no? El fet que em convidis, és necessari parlar d'això. I d'alguna forma ja formem part d'aquest moviment feminisme disca que comentes.
0: Clar, per mi el que em fa ràbia, per exemple, és que, bueno, doncs vens aquí, no?, però que és Les Gates, Dicat, un programa pues, que tampoc no és el més mainstream, però després obres la tele i no hi ha representació de gent discapacitada.
1: No, i si n'hi ha, tornem els patrons que volem cancel·lar, no?, aquest d'infantilitzar-nos, sobreprotegir-nos, i tot el personatge, diguem, que veiem en pantalles, sempre agafa aquest rol. Mai és una persona normal, entre cometes, que viu la seva vida, no?
0: Clar, jo que sé, fins i tot en històries de ficció, sempre la persona discapacitada farà de persona discapacitada, no de protagonista que se'n va de viatge, s'enamora...
1: I aclamen ja sobre la seva discapacitat.
0: Bueno, és que de fet també passa amb la gent que és grassa, que quan la protagonista és una gorda, la història va sobre de que
1: té
0: sobrepès, i és com, pot ser una tia normal que fa coses?
1: Costa sortir d'aquí, costa molt, i llavors com ens emmirallem, no? Com creem la nostra persona, si el que veiem ens col·loca en aquesta posició.
0: A banda, tu, Nina, ets poeta, ets il·lustradora, ets dissenyadora. Creus que la teva obra també neix una mica de la necessitat de parlar, d'explicar coses?
1: Sobretot amb la poesia. Sí. Al final, per mi, el poema és un mirall, però entre línies, no? Llavors, jo sempre em mostro i m'obri moltíssim, però la gent pot interpretar el que vulgui. I això em dona la llibertat, precisament, per explicar entre línies del que sento i del que em passa.
0: I creus que escriure, a banda d'explicar-te, també t'ajuda a entendre't?
1: Sí. Bueno, et descobreixes, no? Al final, tot el que sigui un procés de volcar-te i explicar-te amb paraules, t'ajuda també a tu quan et llegeixes, doncs, d'anar-te descobrint alhora.
0: I creus que l'art t'ajuda a protegir-te o també t'exposa i et posa en una situació com de vulnerabilitat? Sobretot m'imagino a xarxes, en el moment en què ho comparteixes, o que el text va acompanyat d'una foto teva, que la gent fa, aquesta és la Nina?
1: Jo crec que exacte, que és la segona opció que comentes, no? Al final l'art m'exposa completament i d'alguna forma jo em sento vulnerable. De fet, la primera vegada que vaig publicar el meu primer fanzine, el dia abans jo vaig decidir no fer-ho. Després ho vaig fer, però el dia abans dic, què estic fent? Vull dir, estic exposant-me massa. No cal, per què ho estic fent? Què vull amb això? Al final, per sort, doncs, va sortir i va agradar molt, no? Però va ser un procés.
0: Saps que és fort? Perquè a mi a vegades em passa també de... que, és que jo sempre ho dic, Nina, jo què sé, prenc decisions quan estic ovulant i quan em ve la regla penso per què vaig decidir fer això i ara estic emmerdada en una cosa que no em ve de gust. Però que crec que també és superlícit que un dia tinguis molta empenta i l'endemà diguis, soc una desquiciada, no vull fer-ho.
1: Estic molt d'acord. Vull dir, també és una decisió alhora. Ja, decidir clar. No fer-ho. I no, tothom vivim en continu canvi. No cal que siguem la mateixa persona ahir que avui.
0: De fet, està bé si som pitjors persones que ahir. No passa res. No passa res.
1: No passa res.
0: Nina, per últim, la gent et pot seguir a xarxes, sí. No? Fa poc que has tret un llibre o un fanzine.
1: Sí.
0: No me'n recordo com es diu. Té la portada marró.
1: Sí, mala cara al matí.
0: Mala cara al matí. Com ens agrada aquesta frase.
1: És que qui s'aixeca de bon humor? Ningú.
0: Això de qui madruga, ningú. Dios le ayuda. On està Dios ajudant-me? Per favor. Que m'eixi un cable,
1: és
0: sisplau.
1: Madrugar. També posa les dues del migdia, no? Depèn de...
0: És que matinar també és relatiu.
1: Exacte. M'encanta. Tot és relatiu.
0: Nina, i on pot comprar la gent l'última publicació?
1: L'última, realment, a mi, amb contactant-me per Instagram, sé que hi ha tots els altres llibrets fanzins que he creat, que és una sèrie de quatre, estan a la Finestres, a la llibreria Finestres.
0: Aquí a Barcelona?
1: Sí.
0: Súper.
1: A la Finestres, i si no, també contactant-me a mi i per les xarxes.
0: Perfecte. Doncs us deixarem, gatetes, tota la informació a xarxes, i res, ens sentim la setmana vinent. Moltes gràcies, Nina.
1: A tu.
0: Bona nit.

0: Escoltes i cat. Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1140. El d'avui serà un programa que demostra que l'activitat de videojocs a Catalunya està passant per un moment molt actiu. Parlarem amb en Carles García de la Retro Barcelona. Ja han arribat a la 11a edició i us explicarem tot el que podreu veure, jugar i viure el proper cap de setmana. També l'Albert García ha anat a un esdeveniment especial a Barcelona relacionat amb el videojoc 007 This Light. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me, we're the best!
6: L'home americà
0: amb torrent. Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
2: A ICAT.
0: Elisabet Sánchez, Víctor Mame, Francesc Xavier Blasco, Albert García.
1: Oh, ha acabat malament, però bé, no? Perquè havia menjat ja els quatre fantasmes, crec. Sí.
7: Doncs sí,
1: molt bé. Benvinguts, al Generació Digital.
8: Gràcies, molt bé.
1: I també gràcies a Dani Jiménez per estar a la cura de la part tècnica. Aquest és el Outland. És la samarreta del nostre convidat, a més, que ara acaba de veure el Dani i acaba d'al·lucinar.
8: Sí, doncs, sí. No ho ha fet expressament,
1: no ha fet
8: casualitat.
1: Exacte, sí. Per cert, éreu de Pac-Man, Francesc, Eli?
8: Sí,
1: I tant. Molt bé.
7: Sí. De Pac-Man, de Miss Pac-Man.
1: Sí?
7: Sí. Perquè és un joc que ha tingut variacions.
1: Mira,
7: dintre de la mateixa jugabilitat, doncs hi ha hagut variacions.
1: Va haver-hi un comú salt, que era el Pac-Lan.
7: Sí.
1: Que aquest a mi, veus...
7: Clar, però és diferent, perquè era aquest que es movia de costat i d'allò.
1: Sí. Van intentar veure si... No?
7: Convertir-ho en una mena d'un RPG.
1: O de
7: plataformes 2D, una mena de Mario amb el Pac-Man, que anava amb aquella mena de barret amb ploma
1: i
7: unes botes vermelles.
1: I que saltava, crec, no sé, era curiós. I tu, Eli, jugaves de petita?
8: Jo jugava de petita, però jugava a l'original, ni Pac-Lan ni...
1: No, l'original, sí, tant. I, de fet, hi havia llibres que explicàvem com havies de jugar, perquè hi havia tots uns moviments que si feies correctament, com encara fa el que tenia el rècord aquell del món que va partir la pantalla, no? La pantalla 240 i pico, no me'n recordo quina.
7: La famosa pantalla partida.
1: Exacte. Sí, és una, no sé, una màquina amb molta història. Ara en parlarem, si de cas, també del Pac-Man. El que anem a fer nosaltres és començar a parlar de l'esdeveniment més important que ve aquests dies a Barcelona. I no és un concert de la Rosalia.
8: No, precisament.
1: Molt bé.
8: Es tracta de la 11a edició de la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona, que torna el 16 i 17 de maig, que és el proper cap de setmana. És una edició marcada pel creixement en l'espai, en activitats, i esperen en nombre de visitants.
1: I ara desgranarem tots els detalls amb el seu director, Carles García. Benvingut a Generació Digital.
9: Hola a tots i totes, com estem?

0: He de dir que vaig enregistrar 35 minuts, aproximadament. Per donar-te una pista, vaig donar compte després, quan ho vaig escoltar, i ara fa poc, que hi havia 4 o 5 minuts una persona parlant. I qui era? L'Star.
1: Oh.
0: L'Star, que estava parlant amb un client, que en aquells moments ell tenia la botiga, i... Però una de coses que li explicava de dades, etc, etc, no sé si amb aquesta dada em pots dir de quin any creus que és.
2: Doncs m'atreveria a dir,
0: sí?
2: Del 2017.
0: No, del 2015, la tercera.
2: Tercera, a les Drassanes.
0: Exacte, a les Drassanes.
1: Home,
0: les Drassanes
1: era que... molt difícil, això.
0: Era una broma.
2: Sí.
0: Però la sonoritat era...
2: La sonoritat és, de, és, sí? Del Museu Marítim.
0: Exacte.
2: De pedra.
0: Exacte. Un lloc molt bonic, en un moment que ja, no sé si ho recordeu, que ja creixia la Retro Barcelona, perquè ha anat una mica així, no, Carles? Vull dir, ho ha anat a poc a poc, pas a pas, i ho ha anat fent, no?
2: Sí, concretament la tercera, aquesta que tu ara menciones, sí? A les Drassanes, va ser la primera que vam fer de forma en solitari nosaltres, perquè vam començar el Hub amb un altre projecte, que era la Barcelona Developers Conference,
0: sí?
2: Que era una gent que,
0: sí.
2: Que en aquella època encara es deien hackathons, ara es diuen game jams.
0: Sí, és veritat.
2: Sí, imagineu-vos, que ja érem retro, ja.
0: Sí, és veritat. Sí, llavors ja vam anar en solitari, en aquella...
2: Sí, des d'aleshores sí. Després vam tornar a l'any següent amb un altre soci,
0: sí?
2: Vam canviar, amb Fira de Barcelona, que va ser quan vam fer el canvi de la Barcelona Games World.
0: Clar.
2: I després de la pandèmia, doncs, vam tornar a reprendre l'activitat nosaltres mateixos a la Farga.
0: Molt bé. Escolta'm, l'onzena edició, deia la Eli. Una edició que ve després de la desena, que és una edició l'any passat molt important. Heu tingut una... No, com es diu en castellà, la bajona, eh? O sigui, us ha costat tirar endavant aquesta onzena edició, on hi ha moltes coses que s'han fet potents a la desena i aquí heu de continuar, doncs, sent potents?
2: Bueno, el llistó, bàsicament.
0: El llistó, sí, clar.
2: Tothom deia l'any passat que, escolta'm, que aquest any la desena, no?, va ser molt, molt espectacular, va venir John Romero, i tothom deia, bueno, i ara què? Mm-hmm. Què fareu ara l'any que ve? Perquè ja és molt difícil. És molt difícil. Però, bueno, clar, nosaltres, com que ens agrada també la motivació, no?, aquesta, i vam decidir fer una sèrie d'activitats, i vam dir, com podem millorar, perquè al final hem d'anar corregint errors, perquè la gent no ho sap, però som una associació, simplement, i, clar, no en sabem d'això, no ens dediquem a això.
0: Ja.
2: Per tant, cometem errades i intentem, doncs, cada any anar millorant i anar oferint el que el públic demana o que més li agrada. Uh-huh. Repetim, inclús ho ampliem.
0: Molt bé.
1: A la Retro Barcelona hi ha moltíssimes coses a fer, ja ho anirem explicant, però molts dels que visiten ho fan per jugar lliurement a un munt de màquines. Hi ha alguna novetat que ens volguessis destacar en aquest aspecte?
2: En quant a màquines, és molt continuista, el projecte és molt continuista, perquè al final portem les màquines que més agraden, les màquines japoneses, la màquina de conducció, que són experiències que tu a casa no tens, un arcade, un Outrun 2, per exemple, tu a casa no el tens. Màquines musicals, que són les que més agraden, no? Allò de poder ballar i poder tocar els tambors, no? Del Taiko no Tatsujin, que sí que el tens en Switch, però és que l'original, el tambor són 3 vegades més gran, no? L'experiència és immillorable, no? En quant a màquines i associacions, doncs és bastant això, bastant continuista. Intentem portar un nombre més gran de màquines, perquè la gent, tenim aquesta obsessió que no volem que la gent faci cues.
0: Mm-hmm.
2: I pues, preferim que s'obrin llocs de punts de joc, que al final no s'obren mai, però bueno.
1: Bueno.
3: Hi ha una cosa que totes aquestes fires, a vegades, doncs, des de fora, no?, o hi ha certa percepció en la que peguen, i poso Retro Barcelona junt, per exemple, doncs, amb el Saló del Còmic, perquè passa exactament el mateix, que molta gent a vegades té la sensació de que paga per entrar a un lloc on hi ha parades a comprar, no? Però el que aporta realment valor a un certamen com aquest és, sobretot, totes les activitats paral·leles, totes les xerrades, les conferències, que són el que aporten el valor d'haver estat allà i haver pogut conèixer a certes persones, escoltar a certes persones. Com és la preparació del planning de continguts de Retro Barcelona? Quan comenceu? Quan el doneu per tancat, no? És complicat? La gent ja us coneix i us diu que sí, o heu de picar molta pedra?
2: És una bona pregunta, perquè això no es fa en 3 mesos i ja de seguida de quan acabem una fira, el que sigui, l'únic que fem és quines dates hi han disponibles a l'espai, en aquest cas la Farga, no?, per l'any vinent. Però no comencem a treballar fins que descansem una miqueta, passat l'estiu, no? Us podria dir que a partir de l'octubre. Són moltes activitats i, com tu bé dius, intentem cuidar a tot tipus de públic, i perquè, clar, hi ha gent que, com tu bé deies, no?, hi ha gent que només ve a comprar, que dius, home, estic pagant per entrar a

0: a un mercat, no? Per aquest també tinc una resposta molt, molt, molt xula, i és que jo intento sempre arribar a un acord amb botigues, i sobretot amb Impact Game, i que porta moltes, moltes, moltes ofertes. Moltes ofertes. Aleshores, clar, només amb el que ja s'estalvien d'aquestes ofertes, ja paguen l'entrada. Sí que és cert que, naturalment, un esdeveniment només de botigues, bueno, anava a dir que no es pot sostenir, però bueno, hi ha esdeveniments com el còmic o el manga, que la majoria són botigues, no? I però és que també ens agrada això. El que passa és que cuidem també altres tipus d'activitats, com són les conferències, com són tot el tema de tornejos, el tema del museu, tot una sèrie d'activitats que també complementen l'oferta temàtica perquè tothom pugui fer de tot.
1: Uh-huh. Albert, pot ser que no t'hagi sentit la veu avui?
2: No, no m'heu saludat, estic aquí.
3: No l'hem deixat parlar.
2: Abans deia el Carles que la gent no té l'Outrun, la màquina arcade, sí, a casa seva. No, jo sí que la tinc dues. No, és broma, és broma. Així jo volia contestar i no podia.
1: Escolta'm, però és curiós que diguis que hi ha gent que va comprar només. Sí. Jo vaig a comprar sempre un joc i el que sí que tinc clar és que ho vull fer al principi. Treure-m'ho de sobre. I no és veritat, perquè t'has d'organitzar, perquè si no després no pots anar a altres llocs.
0: I aquest és no l'error, però sí que és el que fa tothom. Ja. Per això a les 10 del matí, perdó, a dos quarts o inclús a un quart de 10, ja hi ha una cua que dona la volta a la Farga. Perquè la gent vol això, vol arribar com si trobés la ganga. Ganga. Però sí que volen aquell article que volen buscar en el millor estat possible, abans de que qualsevol altre els hi tregui.
1: Mm-hmm. Escolta'm, i d'aquests, perdoneu, a veure, digues.
2: No, anava a preguntar, no hi ha botigues que pugen el preu per Retro Barcelona? Silenci incòmode.
0: Jo et diré més, i potser és lleig que jo ho digui, però jo he vist, i això és cert, gent que, botigués, que el dia següent pugen el preu.
1: El dia següent? Sí, de
0: Retro Barcelona. Dissabte tenen un preu i el dia següent el pugen.
3: Ostres. Mm.
0: És lleig, però jo ho he vist. I encara que sigui el director, mm-hmm, jo... L'Albert em coneix bé i jo dic les coses clares. Mm-hmm. I a mi això és una acció que personalment, ja no com a director, sinó com a col·leccionista que sóc, això no... Uh-huh. No està ben fet. Igual que no està ben fet les repros, que també estem en contra de les repros, i cada any ho diem, i cada any hi ha algú que intenta colar repros, escolta'm, però...
1: Uh-huh. Les repros que cada vegada més ben fetes, pels oients que no ho sàpiguen, són jocs que te'ls venen com si fossin originals, però que s'han creat de nou, i que fins i tot fan el cartutx amb
4: perquè avui en dia impressores 3D, no? Tens la facilitat tècnica de poder, uh-huh, imprimir en 3D doncs, carcasses, cartutx, imprimir en paper perfectament doncs, reproduccions calcades, si tens la capsa original. I una ROM, avui en dia, doncs, la plaqueta doncs, també és molt fàcil d'obtenir, uh-huh, o almenys ho era abans, esperem que obrin un altre cop l'Estrella d'Ormuz.
2: Però la repro, més cap al cartutxet, és per l'envoltori. El cartutxet, ja, si te'l plagien, ja... Ah. És la capsa de cartó de Nintendo, sí, és el que es fa de repro.
4: Wow. Però això és veritat que és una cosa també de fa bastant de temps, perquè penseu que molta gent, si mirés les seves col·leccions, tindria capses senceres de cartutxos buits, perquè és el que s'ha vengut moltíssim, el cartutxo, tot els de NES, no? Caixes senceres de cartutx de NES o de consoles sense res, i clar... Encara que sigui fals, tenir-ho, i un cop ho tens, doncs és fàcil... Ara ho rebenc,
1: de totes maneres estem parlant d'una activitat que es fa en totes les vessants de la vida. Hi ha gent que s'intenta doncs aprofitar, i escolta'm, aquí doncs també, quina pena.
2: I ara SNK ha fet una repro de la Neo Geo, que la volen posar a la venda.
1: Sí, que això també...
2: Amb cartutxos repro, la gent està boja, no sé què està fent la gent.
1: Molt bé, escolta'm, parlava el francès de les activitats. Després parlarem de les grans compositores que vindran, no ens diguis aquestes, però em pots dir alguna activitat, alguna taula, alguna xerrada que aquest any no et vols perdre i que et fa il·lusió?
0: Doncs mira, hi ha, particularment hi ha una que m'agrada moltíssim, que és una, i no és perquè sigui col·laborador del Generació Digital, és una xerrada que fa Pazos i Enrique Gil, que és el...
1: Sí, home, i tant.
0: Per qui no el conegui, és el Ressenyes Cortes, no? Sí, sí. A més és un format que vol emular el Nadie Sabe Nada del Berto i el Buenafuente. Aleshores, li hem titulat doncs Nadie Juega Nada, no? Ningú juga res.
2: Boníssim.
1: Està molt bé.
0: Serà molt d'interacció amb el públic. El públic preguntarà, uh-huh, i ells contestaran o no,
1: que vulguin. Sí,
0: ja sabeu com és el
1: Pazos. Fantàstic. I això serà dissabte o diumenge?
0: Crec que és dissabte.
1: Dissabte.
0: Però també, per exemple, i perdona, ve a Florent Gorges. Florent Gorges, per qui no el conegui, uh-huh, per mi és un dels millors escriptors que hi ha. que és el que ha escrit els 4 volums de la història de Nintendo, sí, d'Héroes de Papel, que l'han editat aquí en Espanya amb ells, i que aquest any treu un nou llibre de la història de les videoconsoles.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Molt bé.
0: El tindrem allà amb una xerrada, haurem buscat un traductor, perdó, un intèrpret, mm-hmm, francès, ex-francès.
1: Sí.
0: I aquesta també tinc moltes ganes.
1: Per cert, durant aquesta conversa està sonant màquines recreatives enregistrades als anys 90 al local New Park de la Rambla. Com vaig enregistrar jo, això? Sí, sí, això és històric, ja no existeix.
4: Oi, tant.
1: És com si fos recuperar un fantasma del que era abans.
2: Ara hi ha una botiga de pernil per,
1: sí,
2: turistes.
1: Vaig veure l'altre dia.
4: Al Museu Jamón.
1: Sí. Hosti, hem canviat videojocs per pernils. Molt bé.
3: Doncs, parlant d'activitats, també torna la Game Jam, com dèiem abans, que és una manera de mobilitzar alumnes de formació professional perquè facin un joc en 48 hores. Crec que alguna vegada ens has comentat que aquesta és una de les coses de les quals tu et sents més orgullós. Pot ser?
0: Sí, sí, sí. Em sento més orgullós perquè, em perdó, però la vam parir l'Òscar García, director acadèmic d'Enti, i jo. Va ser un dia que va venir a casa i li vaig dir, escolta, Òscar, hem de fer alguna cosa així.
1: Això mentre estàveu jugant a maquinetes.
0: Mentre estàvem jugant a la meva cova, aquella que tinc.
1: Clar,
2: estava fent un Double Dragon.
1: Sí. Exacte.
0: I realment es va iniciar en el Saga, de fa 2 anys, va tenir bona acceptació i vam repetir la segona edició l'any passat a la Retro Barcelona. És molt xula, uh-huh, perquè veus els alumnes implicats, els docents, no? Els mentors allà també, molt, realment és... Vamos.
2: Jo vaig estar, per exemple, a la de l'any passat. Especialment em va agradar quan es van presentar diumenge, es van presentar els resultats, mm, i és quan es veuen tots els jocs que han fet els estudiants dels diferents graus d'FP, no? Em sembla que són, de formació professional. Mm. I era interessant perquè l'any passat la temàtica era Guillem de Berguedà, havien de fer un videojoc al voltant de Guillem de Berguedà, del trobador medieval català, i van sortir unes idees impressionants. Van sortir videojocs de música, de Guillem de Berguedà, com era un trobador, van sortir, doncs...
3: La temàtica la dieu, sí, sí, el mateix cap de,
0: sí,
3: setmana, eh?
0: Sí,
3: no,
0: perquè,
3: no pista,
0: perquè no puguin fer trampes i no es puguin preparar prèviament, mm-hmm, a casa, exacte, amb documentació i amb idees, com bé, clar, diu l'Albert. Aquestes idees que tu dius van sorgir allà mateix, des del divendres, o sigui, 48 hores que estan. Per això és, jo crec que encara té més mèrit
2: el que
0: fan. És una experiència que s'emporten, vamos...
3: Doncs abans també avançava l'Albert que hi havia dues compositores, no?, per allà. És el moment d'entendre la música d'aquestes dues dones de la mà del Víctor Mamé. Hola, Víctor.
5: Hola, companys, com esteu? Doncs clar, després del que heu explicat, jo només puc dir una cosa. Portar una figura com Yoko Shimomura a la Retro Barcelona és una autèntica barbaritat. Com ja sabeu, i per posar un context molt ràpid, Yoko Shimomura és una compositora que va començar a Capcom als anys 80 i que ha acabat definint el so de tota una generació de videojocs. Evidentment, no només és important pels músics i pels jugadors, sinó també és important a nivell transversal, ja que segur que tots hem escoltat alguna cosa seva, inclús sense saber-ho. I això és perquè ha treballat a sagues com Kingdom Hearts o Final Fantasy, i gràcies a una gran capacitat de fer tant temes icònics com melodies superemocionals. I justament per això us porto 4 peces tocades a piano que escoltarem per conèixer una mica millor aquesta compositora. Comencem amb un clàssic absolut, que és el Guile's Theme de Street Fighter 2, en aquest cas amb un toc més relaxat, més chill, tot i que és una cançó superenèrgica.

Seguim amb Dearly Beloved, probablement una de les melodies més reconeixibles de Kingdom Hearts i de la història dels videojocs. És una melodia super senzilla, però super emotiva.

I acabem amb el vals di Fantàstica del Final Fantasy XV, on surt la seva vessant més elegant i més orquestral. En aquest cas, una versió a piano també.

0: Així que sí, que passi per Retro Barcelona no només és un luxe, és d'aquelles coses que fa uns anys semblaven impossibles. I jo, encantat de poder-la gaudir. Tot i que més centrat en Shimomura, també, evidentment, tindrem la presència de Michiru Yamane, mítica compositora japonesa de Konami, de sagues com Castlevania o Suikoden, que també gaudirem especialment. Moltes gràcies i fins la propera.
1: El Víctor Mameu té claríssim, eh? Està apassionat, té moltes ganes que vinguin. Per què creus que són tan importants aquestes dues compositores, la Michiru Yamane i la Yoko Shimomura, que venen directament del Japó a Barcelona?
2: Primer de tot, si em permets un incís, felicitar el Víctor perquè ha fet unes interpretacions senzillament...
1: És luxe, absolut. Sí, és que sí. És luxe.
2: Si ja les melodies de per si de la Yoko Shimomura són precioses, és que interpretades a piano, i no és perquè jo també estudiés piano de petit,
1: que
2: però,
1: sí, també.
2: Sí, però és que el Víctor, jo tinc una especial devoció per aquest noi. Increïble. Responent a la teva pregunta, Albert, són importantíssimes, perquè primer centrem-nos, ja que parlem de la Yoko, veig que va composar pràcticament tota la banda sonora del joc que va revolucionar el gènere del fighting, que és Street Fighter 2 The World Warrior, a l'any doncs, 91. Ha sonat el de l'Stage del Guile, que és un dels mítics, un dels macos, però a piano molt. Una compositora molt que es va saber adaptar molt bé a tots els registres que els hi van encomanar des de Capcom, i posteriorment Square, quan ja va fer el salt amb la saga, que va ser la saga que la va consagrar, que és Kingdom Hearts, amb el 1, amb el 2, amb el de PSP, i ja, posteriorment s'hi ha fet el Life Alive, ha fet també
3: el Mario RPG,
2: correcte, i Final Fantasy XV també, tot de bandes sonores que han quedat a la memòria de molta gent. Hem crescut amb aquestes músiques d'aquests jocs, que són molts dels nostres preferits, i en el cas de la Michiru Yamane tres coses al mateix. Una dona que va començar i pràcticament no es va moure de Konami. Va començar amb jocs de per MSX. Posteriorment, quan es va fer més famosa, ja va saltar a la saga famosa de Vampire Killer, que va començar amb els Bloodlines de Mega Drive, i després ja, quan va venir Garashi a fer el Symphony of the Night, allà va ser quan va dir, ostres, aquesta senyora qui és? I va ser quan tothom ja es va començar a interessar.
1: Que curiós, que te passés tant de temps i que, no?
3: Reivindiques Castlevania Lament of Innocence?
2: El reivindico. És un joc... M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè gràcies a Michiru Yamane, un joc mediocre es va convertir en un acceptable joc, amb un bon joc.
1: Això diu molt de la música en els videojocs.
3: Per això li preguntava, perquè estic d'acord.
1: Sí?
3: És un videojoc, sí, és un Castlevania en tres dimensions, que el que se salva del joc és la música. És de la Michiru Yamane.
4: I lo molt que importa, no? L'aspecte sonor també en l'experiència que tu com a jugador treus d'un videojoc i que pot fer això, no? Que et salvi o tinguis un bon record d'un joc que potser per jugabilitat o per gràfics o per plantejament, doncs potser una miqueta més, com dieu, una miqueta més mediocre. Carles, tinc una pregunta per tu. Lliga una miqueta amb el que parlaven abans de les repros, però no són repros, eh? Però és una pregunta per tu com a col·leccionista, perquè una de les persones a les que tindreu és precisament el Shin Yuden, parlant dels seus retroproductes, per dir-ho d'aquesta manera. A xarxes com TikTok, per exemple, no paren de sortir anuncis de retroconsoles modernes capaces d'emular una gran quantitat de consoles clàssiques. I, a més, tota aquesta onada de FOMO que viurem, doncs just Retro Barcelona apareix a l'ombra d'aquesta onada de FOMO que ha despertat, com deia l'Albert García, l'anunci de la Neo Geo AES Plus, no? Per tant, per un costat podem pensar que tot això doncs facilita una miqueta el joc retro i per tant és bo pel hobby, però tu creus que el col·leccionista pot veure una miqueta com que el material original perd valor? Es devalua quan de cop i volta tens mil maneres fàcils de jugar? No parlo de l'emulació, però d'aquesta mena de consoles que a vegades et permeten jugar amb els productes originals o simulen productes originals que es poden jugar en les consoles autèntiques?
2: De cap manera. O sigui, el fet de que surtin consoles que reprodueixin aquests jocs, ja siguin emulats, simulats o digui-li com vulguis, en cap cas substituirà mai l'article del col·leccionista. Allò té un valor històric de preservació i sempre el tindrà. El fet de que ara surti la nova Neo Geo AES Plus, com deia l'Albert, amb aquests... realment, o sigui, tècnicament és una repro, efectivament. Tècnicament és una consola que està creada nova i simula el mateix funcionament de l'original, realment. És una repro. O sigui, en l'aspecte tècnic és una repro.
3: Ai, aquestes declaracions se't giraran en contra, eh? Sí, compte amb el que dius, Carles,
2: és la meva opinió.
3: Que hi ha molt, molt fan del retro a la Retro Barcelona.
2: Sí, però és la meva opinió, ja. Vull dir.
1: És el director, escolta.
3: Jo ho deia abans en broma, però el Carles s'hi ha apuntat, eh?
2: No, ja, el tema, el que vull dir amb això és que el producte del col·leccionista mai tindrà, o sigui, mai perdrà el valor. És més, tot el contrari. I et diré més, arrel d'aquest anunci de la Neo Geo, tots els jocs de la Neo Geo, la gent s'ha tornat boja comprant jocs de Neo Geo.
3: Sí. Però
2: boja, originals.
3: Sí.
1: Els baratos. Han baixat de preu?
3: O sigui, no. Els videojocs que fins ara de Neo Geo eren els més econòmics...
1: Final Fight.
2: Fatal Fury.
3: Això, els jocs que ara fins ara eren econòmics, vaig preguntar a botiguers de Barcelona, World Vicious i també Super Boniato, dos botigues de Barcelona Retro, que estaran presents a la Retro Barcelona, i m'han dit que estan volant aquests videojocs econòmics, perquè la gent que es compra la Neo Geo aquesta nova...
1: Sí.
3: Que jo, abans feia broma, vull dir, per picar una mica aquesta gent, perquè ara tothom té l'espineta clavada amb la Neo Geo. Tothom l'espineta clavada. Vinga. Doncs la qüestió és que aquells jocs que abans eren econòmics ara estan com pujant de preu.
1: Molt bé.
4: El que passa que si tu pots jugar a un Metal Slug per 90 euros, pagaràs 1.200? O pagaràs el que es paga ara per un MU...
2: És que...
4: Concretament,
2: a la meva opinió, els de SNK han fet una jugada mestra, perquè han ficat els 10 jocs de sortida, 8 dels quals estan a preus a l'original. Metal Slug, per exemple, com que no hi havia unitats, està, vamos, però per sobre les 3 xifres, eh?
4: Sí.
1: Per cert, abans parlava el Francesc, això del FOMO. Eli, tu has tingut FOMO? És que jo crec que no n'he tingut mai. Jo d'aquesta sensació de que t'estàs perdent coses, que no compres, això ho has tingut?
5: No, com una obsessió, eh? Sí que en algun moment de la vida potser pots pensar...
1: Sí,
5: Sí, això li passa a molta gent, que li agrada estar tot arreu.
1: Sí,
5: no?
1: Sí.
5: Jo potser em passava fa anys,
1: ja, ara
5: no? Que no,
1: ja,
5: no volia perdre res. Ara ja és com, bueno, estic aquí
3: També hi ha
5: ja
3: com antifomo, eh?
1: Sí, per això
3: sí. Hi ha com persones, a vegades m'he sentit identificat, que si una cosa es posa molt de moda, es posen enforronyades.
1: Sí,
3: no m'agrada.
5: Bueno, no sóc antifomo, però és veritat que tot el que són modes sempre me les he tret bastant de sobre,
1: sí. Molt bé.
3: Ara estàvem parlant també del Shin Juden, que és d'aquest noi, en Luis García, que porta videojocs que els redita, no? I que està molt bé i estarà, doncs, a Retro Barcelona. I un anunci interessant relacionat amb Retro Barcelona i amb Gaudí és Gaudí al vent de Barcelona. Uh-huh. Gaudí Barcelona, no case. Ara que estem tot just en el centenari del naixement de Gaudí, doncs en Luis García, Shin Juden, li hem preguntat aquí a la Generació Digital en què consisteix aquest videojoc de Gaudí que va sortir al Japó fa dècades, que mai havia sortit del Japó i que ara tornarà amb una reedició.
6: Hola, queridos amigos de Generación Digital, soy Luis García de Shin Juden y os traigo información acerca de Gaudí Barcelona no case, Gaudí el viento de Barcelona, una aventura conversacional o detectivesca original de ordenadores de la época japoneses, como PC88, PC98, X68000 y MSX. La versión que estamos preparando está basada en la versión de X68000, es un trabajo de Ron Hacking elaborado por el equipo de Shin Juden y que va a incluir varios idiomas, entre ellos el español y el catalán. El juego, como ya sabéis, sigue un poco los patrones de la época y tiene un inicio bastante curioso con una muerte en el interior de la Sagrada Familia. Va a servir para celebrar el lanzamiento de una nueva línea de productos licenciados para PC de títulos que se quedaron anclados en Japón y que nunca tuvieron distribución oficial en nuestro territorio. Llega tarde, pero más vale tarde que nunca. Y como decía, ojalá sea el primero de muchos que puedas disfrutar. Un abrazo fuerte.
1: Atenció, això és el que passa a l'inici del videojoc. Un videojoc que, Francesc, tu tens?
4: No, jo no el tinc, però l'he jugat.
1: Molt
4: bé. L'he jugat amb la versió per MSX, perquè s'ha sentit a alguns llocs que és per X68000, no, i per 8 bits de l'època. El que passa que, a veure, és una aventura conversacional, visual novel, havies de dedicar-te a canviar disquets cada 2x3, em sembla que era un joc que arribava amb 6 disquets a MSX2, amb la qual cosa, doncs, a veure, podies... Miqueta molt japonès, eh? Sí. Vull dir, serà a vegades difícil digestió per les persones que estan més acostumades a un gameplay més occidental. Uh-huh. Però, bueno, no deixa de tenir el seu interès. Fa molta gràcia que el tradueixi, sobretot també en versió en català, i em sembla que és una iniciativa molt interessant per part de Shin Juden.
1: I, de fet, el Luis també hi serà a la Retro Barcelona i és un... No sé... una persona vinculada amb el retro que treballa i que viu, doncs es guanya la vida amb això, que és força curiós, eh? Vull dir que realment està molt bé que el tingueu també.
2: Sí, sí, a més és un noi molt, molt maco. És qui ens ha fet el d'enllaç per portar a Yoko Shimomura.
1: Ah, mira, t'ho anava a preguntar.
2: I a Yamane, gràcies a ell, sí, les hem aconseguit. I sí, sí, llavors quan a mi em va dir això de, del joc d'aquest de Gaudí, clar, jo li vaig dir, ostres, però si això és fantàstic.
1: Clar.
2: I llavors li vaig donar, perquè inicialment no estava previst la traducció al català, li vaig donar tant la tabarra, li vaig dir, Lluís, això s'ha de treure en català, és que estem a Barcelona, estem a Catalunya, vull dir, és Gaudí. Mm. És que si fos un altre diria, si fos Miguel Delibes, vale?
1: Exacte.
2: És que li tinc molta mania en aquest home, perquè em van obligar a llegir aquell, una merda de llibre.
1: Ho dius en sèrio? Sí,
2: en sèrio,
1: eh? El príncipe destronado.
2: No, les rates.
5: A mi també el teu,
2: aquest,
5: sí, sí.
2: Aquest
1: és curiós, eh? Com de vegades, sí, com de vegades aquestes coses que t'obliguen
2: sí, marquen. Queda allà. Aleshores, clar, li vaig dir, escolta, és que això s'ha de posar en català, perquè és Gaudí, i aquí té molta més sortida això. Mhm. I és molt curiós perquè és una visual novel, efectivament, molt... És una visió japonesa, sí, de la Barcelona de preolímpica, mm-hmm, perquè estem parlant d'abans del 92, perquè aquest joc va sortir inicialment per X68000, com tu bé deies, a l'any 87, si no recordo malament, però és que també va portar a MSX2.
3: Mm-hmm. I a sí, més, un sí, moment molt apropiat amb el centenari de la mort.
1: Tant. La bueno, de fet, exacte, no sé si us heu donat compte que després de la vostra roda de premsa, ACN, o sigui, molts mitjans de comunicació han valorat molt això, perquè realment sembla que, pum, que... O sigui, te n'adones de les coses, per exemple, que han fet al Japó, que aquí no ens hem adonat i que
2: doncs... Jo no el coneixia, per exemple.
1: No, no?
2: Vull dir,
1: sí, sí,
2: i aleshores,
1: sí,
2: clar, allò que ha enllaçat també... contingut d'Antoni Gaudí amb aquest any tan uh-huh emblemàtic, doncs també està, és interessant per nosaltres, i que també farem una xerrada precisament el diumenge de videojocs inspirats en l'arquitectura de Gaudí.
1: Molt bé.
5: En 11 edicions, Retro Barcelona ha crescut, s'ha assentat com un dels events anuals del món dels videojocs a la ciutat i ha superat problemes i pandèmies, que ja és molt. Què li queda per fer a la Retro Barcelona? Tu com et pots imaginar, no sé, la de l'edició, la número 20? A veure, què?
2: Jo crec que el que li queda a la Retro Barcelona és portar a Shigeru Miyamoto. Jo... Però bueno, o a Hideo Kojima. Mm. Són dos dels noms més d'això. Però bueno, fora conyes, l'únic que volem és que el projecte continuï durant molts anys, i per això ens estem preocupant d'abraçar aquestes noves generacions, gent, doncs, el jovent, no?, que s'interessi per aquesta tecnologia arcaica, no?, que en diem, o no tan arcaica, perquè molta gent, moltes empreses es dediquen a portar de nou aquelles màquines com la Neo Geo, com la NES Mini, que van començar, o sigui, a reeditar consoles perquè la gent pugui jugar actualment. És a dir, que hem de cuidar aquest llegat que tenim.
4: Parlant d'una miqueta del llegat i lo llarg que pot ser aquest llegat, perquè quan parlem de retro tenim moltes coses a darrere. Nosaltres quan vam començar el programa allà cap al 2001 va ser també el moment en què es van començar a assentar moltes comunitats online del que avui en dia doncs, és el fenomen retro, a través dels fòrums, a través doncs, de les pàgines web, la gent començava a contactar una altra vegada. Recordeu quan fa 10 anys jugàvem amb l'Spectrum, no?, i coses per l'estil, i això ha servit una miqueta per assentar el que és el món retro a casa nostra avui en dia. I aquest és precisament el problema. Potser el terme retro era una cosa que teníem molt clara fa 25 anys i que ara mateix doncs, el terme retro ha esdevingut potser molt complicat. És difícil des de Retro Barcelona, des de l'organització, satisfer diferents sensibilitats dintre d'aquest hobby? Fans d'Intellivision o fans de PlayStation 2, trobem contingut per tots dos?
2: Intentem portar contingut per tots aquests col·lectius. Naturalment, doncs, potser falten equips que sempre et diuen, escolta, més que... Me'n recordo que fa 5 edicions, per exemple, o 3, ens faltava contingut de joc de PC. I el col·lectiu de PC, el de les Big Box, no?, aquelles caixes
1: sí,
2: grans,
1: sí, sí, ja,
2: clar, es queixaven, no? Escolta, és que per què no hi ha res? Fa 2 edicions ho hem corregir i intentem cada dia, cada any, no?, escoltar el que ens demana el nostre assistent, no?, i portar-li. Sí que és complicat, i que cada vegada hi ha més màquines, i cada vegada el retro doncs agafa una generació més, no?
5: Vull dir... Clar, és que on està el límit del retro? O sigui, sí, quan comença a ser retro, sí, i quan sí, no, sí, sí, no?
4: Es queixava algú de que no hi ha res de Wii U.
5: Clar,
4: no hi ha res de Wii U, com sí, pots dir retro?
3: Sí. Que, per cert, l'any passat a la Expo vareu portar una... que eren ordinadors. Estava dedicada a ordinadors clàssics,
1: sí,
3: I era una meravella allò de l'exposició, sí, sí, perquè es veien els ordinadors més importants en la història i a nivell mundial, no tan sols a nivell espanyol, català, sí, sí, sinó a nivell americà i tot això.
1: I no ho hem dit, però aquest any encara serà més la sensació de que hi ha moltes coses perquè creixeu en metres
2: en
1: quadrats. No? Perquè, de fet, esteu a tota la zona, no? Els 8.000 metres quadrats, oi?
2: Exacte. Aquest any hem agafat tot l'espai de la planta baixa de la Farga, que era, ja fa temps que la gent deia, escolta, però és que per què no ho agafeu tot?
1: Clar,
2: agafar tot,
1: no?
2: Sí, sí. A part que és més diners del lloguer, però clar, també ho has d'omplir, com tu bé deies ara, sí, clar, i aquest any, doncs, el fet d'ampliar, hem posat més punts de joc, alguna botiga més també ve, o més que venen noves, les que ja venien han agafat més espai.
1: Clar, clar, clar, més, que respiri una mica
2: vola,
1: més.
2: Sí, i sí, sobretot també perquè volem passejos més amples, perquè la gent pugui...
1: Molt bé.
2: Se senti l'experiència de l'assistent estigui més satisfactòria.
1: Per cert, la Susana, la cimervalenciana, un any més treballa perquè Retro Barcelona tingui el punt lila, hi hagi més dones presentant i convidades també, doncs, presentant tant i siguin actives a la Retro Barcelona i també sigui un espai més inclusiu. Ens explica això també pel Generació Digital.
7: Hola, soc Cimer Valenciana i vos porto una mica alguna informació interessant sobre la Retro Barcelona. Tornem a comptar amb Cúrcuma i el Punt Lila com a punt de referència informatiu i espai segur, no només per lo que defineix l'espai, sinó també perquè afegirem pautes i suport a persones neurodivergents. Seguim treballant per la presència de la dona tant en l'organització com en les ponències i conferències i sí com el lideratge de tornejos. Sense oblidar grans referents com Yoko Shimomura i Michiru Yamane, Gina Tost, Raquel Cervantes, la doctora Ana Morales, entre tantes altres. I normalitzar l'ús de la llengua i la diversitat lingüística amb més contingut i amb la presència de jocs en català com Dench Attack d'Undercoders. I la novetat d'enguany, la traducció de Gaudí Barcelona no case, el vent de Barcelona. I sense oblidar tampoc la part professional, ja que comptarem amb una zona per devs i publishers per primera vegada.
1: Efectivament, necessitaríem molts minuts per poder parlar de tot el que passa a la Retro Barcelona, que per cert, juntament amb Saga i Indie Dev Day, s'han unit per crear una fira de videojocs única a casa nostra, com no s'havia vist des dels temps de la Barcelona Games World. Hem de tenir por que la Retro Barcelona desaparegui i que amb aquest moviment que jo, quan el vaig llegir per primera vegada, em pensava que únicament es faria en aquell moment i la Retro Barcelona com a Retro Barcelona com a tal no es faria. I després has vist que no, no? Hem vist que no, evidentment, amb aquesta edició. Quin futur... Hi ha un futur diferent al que t'imaginaves al cap de fa un parell d'anys o no?
2: No, la veritat és que no. A més, és un tema que potser no ho vam explicar del tot bé. La Retro Barcelona continuarà existint de forma independent, si tot va bé i si Déu vol, al maig. El que passa que és una cosa que també ens demanaven, no?, al públic, que per què no fèiem una segona edició, no? Doncs ara, amb aquesta fusió, amb aquesta nova aliança amb els companys del Saga i amb els companys de Vecina Game Fest, doncs la tindran aquesta segona edició. Tornem a la Fira de Barcelona, a l'octubre, al pavelló 1 de Plaça Espanya. Un projecte molt engrescador, un projecte molt, molt il·lusionant, també, perquè això uneix tot l'ecosistema d'esdeveniments catalans, no?, dedicats al món del videojoc, no? Jo crec que és molt xulo, com tu bé deies, no? Des de l'època de Barcelona Games World no teníem res així.
1: Hi ha moltíssimes coses més, s'està tirant el temps a sobre. Podríem haver parlat també de tots els videojocs neo-retro, els que estan apareixent ara, que tenen aquest aspecte doncs, retro, els 40 anys Army Mobs, vull dir que també fa il·lusió. Una cosa que sí que hem de dir és que la gent que hi vagi veurà que les entrades han pujat.
2: Sí.
1: I això ho vas comentar... A la roda de premsa,
2: sí.
1: I bé, no és que hagi pujat molt, però vosaltres heu estat una mica obligats per la pena per la conjuntura, no? Imagino.
2: Perquè els costos cada any ens pugen més, els costos de la Farga, els costos del lloguers, en general el cost, inclús el sector del videojoc. Quan s'ha vist, mai s'ha vist que una consola pugi de preu. Lo normal és que una Play 5 baixi.
3: De fet, avui
2: aquest
3: mateix...
2: matí han anunciat que la Switch 2 puja de preu també.
1: Sí. No m'he enterat.
2: És a dir, el sector del joc està...
1: Sí, sí.
2: Que no és excusa, vale? El que passa que els costos de la Farga cada vegada són més grans. El cost de lloguer de les màquines i del transport de les màquines... Avui aquest matí m'he enterat que ens pugen per la cara 500 euros el lloguer per la benzina, perquè ha pujat la benzina.
3: Sí. De fet, en el comunicat de Nintendo anunciant la pujada de preu de la Switch 2 hi ha una cosa que ningú ha destacat. Si vas a baix de tot del comunicat, han pujat el preu de les cartes Hanafuda. Wow. Les cartes de Nintendo que fabrica des de fa 130 anys han pujat de preu, també.
1: Estem en un moment difícil per tothom i per vosaltres també. Bueno, i tampoc és una exageració, perquè també es pot fer les compres a través de només dissabte, els dos dies o diumenge.
2: Són 18 euros cada dia, hi ha un pack de dos dies i ho pots fer per la web. Però clar, la nova plataforma, la gestió de venda d'entrades, aquí ja hi ha una comissió, que aquest any, com hem canviat, és que només la comissió ja són un euro i mig. És a dir... És molt complicat, és fer malabars amb això.
1: De fet, oients, ens esteu escoltant, potser com a molt tard aquest diumenge, dilluns, dimarts, aneu a retrobarcelona.org, allà es poden comprar les entrades, i us animem, evidentment, a que hi aneu, i segurament ens trobareu alguns de nosaltres el dissabte o el diumenge.
3: Sobre això, deixa'm fer un petit comentari, perquè aquest matí ho he tancat amb l'Eduard Tornero, que és un dels responsables del Museu del Videojoc de Catalunya. Ell és la persona que s'encarrega de muntar l'exposició, que sempre és molt interessant, amb consoles, videojocs. Aquest any, pel que sembla, doncs, el que us puc avançar és que hi haurà temes de Zelda pel 40 aniversari, temes de Metroid, sobre les compositores que hem comentat, sobre l'Hideki Sato, el dissenyador de consoles de Sega, que va morir també fa poc.
1: Ah, sí.
3: Per tant,
1: sí, sí,
3: us recomano que aneu a les diferents visites guiades de l'exposició aquesta de videojocs que munta l'Eduard Tornero i el seu equip, i jo estaré fent una visita guiada en català el diumenge al matí.
1: Molt bé.
3: Ho dic perquè sempre m'agrada que hi hagi...
1: A quina hora?
3: Al voltant de les 12.
1: Molt bé.
3: Així que, oients de Generació Digital, veniu a la meva visita guiada, per favor.
8: Has descarregat Generació Digital.
1: Em fa l'efecte que mai havia vist el Carles, el cofre màgic que tenim aquí sobre. És un cofre que és al·lucinant. Només ho pot obrir l'Eli.
5: Jo.
1: És l'única persona que el pot obrir.
5: Sí.
1: No sé què té als dits que ho fa. I cada dia hi ha un videojoc físic que curiosament es queda a l'Eli. No sé què fa amb ells.
5: No, torna al cofre màgic.
1: Sí, allà, però...
5: No.
1: I hem actualitzat, perquè hem rebut una actualització d'aquest cofre, que ara ens asseguren que quan aparegui un joc estarà relacionat amb algú de la taula. Que segurament igual el tindrà a casa, aquest joc, o no sé. Mira, jo què sé, obre'l, perquè igual estarà buit, no ho sé. A veure, obrim-lo. A veure, quin és?
5: Bueno, això cada vegada és més difícil.
1: Per què?
5: Perquè se suposa que he de saber que japonès, per dir el nom d'aquest joc.
1: Això
5: és la caràtula d'un joc que està en japonès.
1: Sí?
5: És un ull, no?, com en un esplendor...
1: Sí. Carles, a tu et sona aquest joc?
2: Sí.
1: El tens, per casualitat, tu?
2: Sí.
1: El tens,
2: és un dels meus jocs preferits, precisament.
1: Què dius, veus?
2: Sí.
1: Funciona,
5: sí, sí, sí.
1: És que ja m'ha dit que tindria alguna cosa a veure amb el cor d'alguna de les persones de la taula. Mm-hmm. Com es diu? Ajuda l'Eli.
2: Kings Valley 2, és d'IMSX 2.
1: Ah, mira, Kings...
5: Sí, ja deia jo que sonava això.
2: Eli, ho diu clarament.
5: Sí, clarament.
3: El número 2 és una pista, eh?
1: Escolta'm una cosa, aquest joc era a plataformes?
2: No, exclusiu d'MSX.
1: No. Plataformes, era plataformes.
2: Sí, era perdona, no t'he entès.
1: Sí, no, perdona.
2: Pantalles estàtiques.
1: Exacte.
2: Era de resoldre puzzles.
1: Sí, ara estem veient a la pantalla gegant del Generació Digital, estem veient el joc, és preciós. Realment, no sé què feien amb els colors.
3: És molt maco, aquesta és la paleta de MSX 2. Pensa que aquest joc està per MSX 1 i la versió 2 està també per MSX 1 i per MSX 2.
1: Quins records.
3: I és el que diu, és un plataforma on et passeixen unes mòmies, has de recollir totes les perles abans de netejar el nivell i canviar, però tens unes eines que et permeten fer forats o travessar parets, però són limitades.
1: Yeah.
3: I has d'escollir, lluites amb la mòmia, esquives la mòmia, perquè quan tens una eina no pots saltar.
1: Mm-hmm.
3: I, bueno, aquí és el trencaclosques lògic que et presenta.
2: I et diré més. Aquest videojoc va ser on va començar Michiru Yamane. Aquí va interpretar una de les peces.
1: Impressionant, quina manera de tancar-ho.
2: I això teniu un programa fantàstic que es diu...
3: Replay.
2: I en allà, a l'Albert García, amb el David Jaume Andreu, director d'Undercoders, vam parlar de Michiru Yamane en un programa fantàstic.
3: Gràcies per recordar-m'ho.
1: Sí.
3: Perquè ni jo me'n recordava que parlava d'aquest videojoc.
1: De fet, es podria dir que és un podcast retro.
3: Sí. De fet, ara que ho diu el Carles, me n'alegro molt que te'n recordessis, era un programa que el David va insistir perquè era un programa sobre música pel xip SCC.
2: Sí, senyor.
3: El xip especial de la MSX.
1: Sí. Fantàstic. Si vols aconseguir ara, si vull aconseguir aquest joc, em costarà molt.
2: Econòmicament
1: molt de les dues coses
2: trobar sí, perquè clar, les unitats de jocs així en cartutxos de MSX no n'hi ha masses i en aquest, i a lo millor te'n demanen 200 euros
1: 200, val.
3: Ara tu no sembla, eh? Avui en dia
2: I t'ho he dit així, però sí. Que igual és més, eh?
1: Tu el tens, Francesc, aquest també?
3: L'Eli ja està fent números.
5: Ja estic, ficant-lo al compte.
1: Exacte. Molt bé.

0: com esteu ja intuint, ha arribat el moment de posar-nos les nostres millors mudes i adquirir un marcat accent britànic. Toca parlar del nou videojoc de James Bond, anomenat 007 First Light, que surt d'aquí no res i, atenció, està desenvolupat en bona part a Barcelona i que quan el Carles García ha vingut i li hem dit que parlem d'aquest joc, diu, op! Dic, l'estic esperant en candeletes.
1: Totalment. Doncs mira, l'Albert aquesta setmana ha tingut l'oportunitat de visitar les oficines d'IO Interactive a Barcelona per conèixer el seu equip responsable i poder tenir un primer contacte amb aquest videojoc. Com ha anat això?
2: Doncs molt bé. Jo, com a fan de James Bond, com molts aquí a la taula, vaig entrar amb ganes a les oficines d'IO Interactive, d'aquesta empresa d'origen danès, que té també oficina a casa nostra, i vaig sortir amb les expectatives pels núvols. Com sempre, si voleu, una mica de context d'aquest videojoc. 007 First Light surt el 27 de maig, d'aquí a unes setmanetes, per PC, per PlayStation 5 i per Xbox Series. A la Switch sortirà una mica més tard. És dels creadors del Hitman, la sèrie de jocs de sigil de Hitman, d'aquest agent, però en aquest cas fan un videojoc de James Bond. És una nova aventura d'aquest personatge de Liam Fleming. Trobem un James Bond de 26 anys, és el més jove que hem trobat mai,
3: sí,
2: no? De fet, quan comença el videojoc encara no té el carnet, el diploma d'agent secret, encara no li han donat. I és una aventura en tercera persona, amb un aspecte visual molt espectacular, narrativa cinematogràfica, un desenvolupament que barreja acció, sigil, conducció de vehicles, infiltració, ús del nostre encant, habilitats persuasives. És un joc, doncs, que està molt interessant, que fa temps que es va anunciar, i com que vaig poder assistir a les oficines d'IO a Barcelona, vaig poder parlar amb dos dels seus màxims responsables.
3: Déu-n'hi-do.
2: Deixeu-me que us els presenti perquè els escoltarem a continuació. Són l'Eduard López, que és el principal designer del videojoc des de Barcelona, el principal dissenyador, l'Eduard López, un veteraníssim del sector. Abans havia estat a Ubisoft, ara porta molts anys, ara és com la persona IO Interactive Barcelona, és com el màxim responsable. I també una desenvolupadora també amb molta experiència, que és la Cristina Vega, que és la Executive Technical Producer del motor del joc, el motor Glacier, que és un motor propietat d'IO Interactive. Si us sembla, per començar a sentir aquestes dues persones, l'Eduard i la Cristina, vaig preguntar-los quin era el paper de Barcelona dins d'aquest desenvolupament.
4: Sí, aquí a Barcelona tenim, sí que podem dir que a Barcelona tenim unes 80 persones i que tenim dissenyadors, tenim programadors, tenim artistes, tenim animadors, tenim dissenyadors de so, tenim productors, tenim una miqueta de tot.
5: Es que según funciona ello no tenemos como otros estudios que tienen, este juego se hace aquí o se hace allá, o este es el central y estos son como satélites. Aquí es como si estuviéramos todos en el mismo edificio. Da igual donde estés, todo. Entonces estamos muy distribuidos. Y Barcelona empezó mucho cuando empezaba el proyecto. Entonces aquí hay mucha gente del proyecto de Bond.
0: Sí, és sorprenent que l'estudi de Barcelona ha tingut aquí molt de pes, no, Albert?
2: A veure, jo diria, i això és una opinió que jo tinc després d'investigar tot aquest assumpte, que és el principal estudi. Jo diria que el principal estudi d'aquest videojoc és de Barcelona, que continuen fent coses a la resta d'estudis d'IO Interactive, que estan a Brighton, estan a Istanbul, a Malmo, però jo penso que el principal, aquest joc en concret, de James Bond, aquest estudi està fent variades produccions, aquest l'han fet a Barcelona, diria que el principal de tot.
0: És curiós perquè amb aquestes paraules que vas fent, amb la música de fons, agafen un caire molt potent, eh?
2: Home, és que la música de James Bond sempre acompanya molt bé tot.
0: Sí, molt
2: com s'han sentien, hi ha unes 80 persones a Barcelona, hi ha de tot, programadors, dissenyadors, artistes, animadors, productors, dissenyadors de so, molts leads, molts responsables de combats, molts responsables d'àrees importants, de vehicles, de moltes coses, i sobretot, molts responsables de la part tecnològica, especialment des de Barcelona, d'aquests estudis, ja us podeu imaginar, té una zona arcade on poden jugar màquines com el Time Crisis, el Crazy Taxi, vaig estar fent partides allà l'altre dia, vaig aprofitar, s'ha d'aprofitar.
0: Clar.
2: Sí. I tenen, doncs, molta gent dedicada a la part més tècnica d'aquest motor gràfic que es veu espectacular al videojoc. Ara a la pantalla gran esteu veient imatges.
0: Sí.
2: Nosaltres vam veure'l, per cert, en versió PC i vaja, molt interessant. Una altra pregunta, que si sou persones que us agrada el món de James Bond, us interessarà també, vaig preguntar a l'Eduard López i a la Cristina Vega quin és el seu Bond preferit.
4: El meu preferit? No, jo no tinc un preferit. Jo vaig començar amb el Sean Connery.
5: Sí, jo també soc Sean Connery.
4: Recordo molt els meus pares en veure James Bond i bueno, tota la família ens agradava la pel·lícula, les pel·lícules. Després, tots m'han agradat, és que m'agrada el Roger Moore, té unes escenes brutals quan va a l'espai i fa coses així més over the top, que m'encanten, l'estil que té. Pierce Brosnan és una altra època, el GoldenEye, soc superfan del joc de GoldenEye, va significar molt per la meva infància.
5: Sí.
4: I després el Craig va donar-li una dimensió més física, més de combat, de la qual també ens ha nutrit molt. Ens ha nutrit molt de Craig, ens ha nutrit molt en combat, eh? De Craig, de Pierce Brosnan, el meu que disparava, però també tots els antics bons, tots feien servir l'escenari, tots improvisaven, tots llançaven coses, estampaven enemics contra les parets, contra les taules, sortien rodant. Això crec que ho ha fet, crec que és el que ho ha fet millor de tots, i ens ha inspirat molt, però el meu bon preferit, potser el meu cor seria el Connery. Però és que ara tinc al cap totes les pel·lícules juntes ja.
0: Estava pensant en aquest tema arcade que hi havia darrere d'aquestes màquines. Sempre hi ha alguna persona que segurament coneixes, Carles, que han de portar les màquines i també, doncs...
3: Mantenir-les,
0: això,
3: manteniment.
0: Sí, eh? Sí. Vull dir que això no és fàcil, tenir una màquina d'aquestes.
3: No, ni els que tenim pinball.
0: Clar.
3: Sí que requereix un manteniment. Jo, si permeteu, li puc fer una pregunta a l'Albert, perquè
0: sí,
3: jo soc molt fan dels vídeos de GoldenEye i de GoldenEye en particular, no? Com l'has vist tu, el gameplay? Perquè tinc moltes, moltes ganes, com deia l'Albert Murillo, amb aquest joc.
2: Doncs a mi m'agrada molt. Em va semblar molt, molt complet. Sobretot el que més em va molar va ser que, així com a Hitman, sobretot està molt enfocat al sigil i a intentar fer les coses passant desapercebut, aquí també està tot aquest component, però li han posat molta acció. Conducció de vehicles. Vam veure, per exemple, una escena en la que conduïes, doncs, un camió pels carrers de Kensington, a Anglaterra. Increïble, no? Això en un Hitman no es veu, conduint vehicles i tot això. I també hi ha una cosa molt interessant, per exemple, detallets. License to kill, no? Nosaltres no podem anar matant així, perquè sí, som un agent secret, treballa pel govern britànic, no va por ahí matant.
0: Clar.
2: Però si et disparen, pots disparar.
0: Ah, tens la llicència.
2: Si t'estan disparant, tu pots treure la pistola. I mola perquè posa Line is stupid. M'heu amenaçat, ara volem.
6: Una cosa, perquè hem estat parlant ara mateix, sentíem, no?, com repassava una miqueta com a referents gairebé tota la saga, des de Sean Connery doncs, fins a l'actualitat. Aquest James Bond de 26 anys que se'ns presenta a First Light, a quina època està ambientada? És un James Bond retro del 60? Conduirem cotxes del 60? O està ambientada en l'època actual?
2: En l'època actual. Han intentat fer això. Jo penso, en un principi, quan el vaig veure a l'actor, que m'ha acabat agradant bastant aquest actor que interpretarà doncs, el personatge, vaig pensar, oh, potser és massa jove, venint del Daniel Craig,
0: sí,
2: que és un tio que és un toro ja que es carrega les parets, només comença la primera pel·lícula i ja ho fa corrents. I és un canvi molt important, però jo penso que acabarà agradant aquest personatge, sobretot l'evolució, el fet de seguir una evolució. Jo estic convençut que quan acabi aquest videojoc sortirà un missatge que és James Bond will be back, que és la típica missatge que apareix al final de cada pel·lícula de James Bond.
0: Sí.
2: I sí que és això, sobretot és l'actualitat, i jo penso que és un bon punt per intentar arribar a més públic. Com us deia, versió PC, les tres grans vessants, aquesta d'utilitzar doncs, gadgets, tot el tema de l'encant del personatge. Per exemple, en una missió que estàvem, se sentia una conversa i si tu l'havies sentida, podies, si havies sentit la conversa, podies fer-te passar, ei, m'ha dit aquest paio que...
0: Ah, molt bé. Sí.
2: Tota aquesta dinàmica com d'agent secret, el fet que no estigui tan enfocat a l'acció. Uh-huh. Ja us dic, el 007 First Light porta molts anys anunciat. Ha estat un desenvolupament molt llarg, molt complet, i he preguntat també, per acabar, a l'Eduard i la Cristina, com estan aquests dies previs al llançament?
4: Fer un videojoc d'aquesta mida és molt gran, i fins i tot que hem tingut molts buffers i molts marges, al final hem hagut d'apretar una miqueta els últims mesos, com sol passar, però igual que ara apretem una miqueta més, després tenim vacances, i tenim vacances encara extres, i ens podem refer.
5: Però ara estem molt motivats, de hecho. O sea, yo creo que a lo mejor en febrero era más de uf. Pero ahora que estamos empezando a ver las campañas, que a la gente le está molando, que empieza a haber bastante hype alrededor de todo, creo que estamos como muy motivados todos, sí, ¿no? Estamos en plan, esto hay que, o sea, lo queremos.
4: Sí, estamos on fire, vamos.
5: Sí, estamos muy on fire, sí.
4: A durar un tot.
0: Estic veient les imatges a la pantalla gegant que tenim a l'estudi de la Generació Digital. El sigil té molt pes en aquest videojoc, més que d'altres coses o no?
2: Té el pes que tu vulguis.
0: Sí?
2: Clar, és la gràcia. És la gràcia, el fet de poder afrontar la missió...
0: No és un Splinter Cell, eh?
2: El que jo vaig veure, ara a la pantalla gran, hem vist tirotejos,
0: sí, és veritat,
2: tota l'estona, sí. Però el que jo vaig veure era sobretot moure's amb, al voltant de la gent, amb una festa. Tenia també aquest component de sigil. Si només fos acció, a mi no m'agradaria.
0: Clar, clar, clar.
2: Perquè seria com... No és el personatge així a les pel·lícules ni a les novel·les. Té una part... Vull dir, Casino Royale és la pel·li d'un tio que es passa tota l'estona jugant a cartes.
0: Clar.
2: Vull dir, al pòquer, vull dir, i no, no, no, tampoc hi ha tanta acció.
0: Sí, sí.
2: I jo crec que el videojoc sí que tindrà aquest component més, més variat. I aquests dies, previs a aquesta visita a IO Barcelona, hi ha hagut doncs, la, les previews d'alguns mitjans i,
0: sí,
2: i alguns fins i tot han comentat que és material de Goti. O sigui, wow, jo encara no l'he pogut jugar. La versió que vaig veure eren 40 minuts veient a l'Eduard jugant. Les animacions em van semblar increïbles. Hi ha animacions consistents, per exemple, tu pots disparar a la pistola d'un que t'està apuntant, se li escapa la pistola, la pots agafar tu. Hi ha moltes animacions aquestes com dinàmiques, molt, molt interessant. Si us sembla, posem fi a aquestes primeres impressions escoltant el nou James Bond en el tràiler del 007 First Light.
7: Do you have an appointment?
8: The name's Bond.
7: James Bond. He's with me.
8: And you are? Don't think we've had the pleasure.
7: Now let's not get ahead of ourselves, James.
0: Uau, wow, doncs fantàstic. Tant de bo tingui molta sort.
2: Sí.
0: I que el títol, doncs, tiri endavant.
2: Sí, a nivell català s'han fet produccions grans de jocs AAA, però aquesta és de les més potents que hem tingut a la nostra història com a indústria catalana del videojoc.
0: Que no podem jugar en català, per cert, no?
2: Aquest no es pot jugar en català. Això és una cosa que ens persegueix. Tant de bo algun dia s'acabi, és complicat,
0: sí, sí,
2: però...
0: Fixa't, jo que et faig la pregunta ja, sabent la resposta, sí, però dius, també un AAA d'aquests podria estar en català, no?
2: I tant, que hauria d'estar, igual que les pel·lícules estan doblades al català.
0: Sí.
2: Jo penso que des de la Corpo s'hauria de, ja que tenen una especialitat, no en fer videojocs, que no és l'especialitat de la Corpo, sinó en fer el treball de l'adaptació al català. Això és una cosa que es podria potenciar molt. Recordem que el 00 First Light sortirà a la venda el 27 de maig per PC, per Play 5 i per Xbox Series. Vull agrair novament a la gent d'IO Interactive per obrir-nos les portes de la seva oficina.
0: I tant, moltíssimes gràcies per pensar en nosaltres, que sempre ho fan a la gent d'aquest estudi. Carles, aquest joc ja saps que surt a finals de mes, ja s'haurà acabat.
3: Després del metro, sí.
0: Exacte. Jo suposo que deuen ser... Oi que sí que deuen ser setmanes que... T'imagino a tu... No, les de després dic. Que jo t'imagino tu anant a la cova, baixes la llum, desconnectes el telèfon i jugues als jocs com aquest que tenim avui, eh?
3: Correcte. I aquest serà un dels que em compraré quan surti i el podré gaudir bé.
0: Compres també a Retro Barcelona de jocs, tu?
3: Sí.
0: Sí, eh?
3: Sí, i em deixo molts diners, també.
0: També, eh? Val, d'acord. Aquest any hi ha algun joc que busquis o que vulguis, o no vols dir-ho per si algú se t'avança?
3: Preferiria evitar...
0: Podries dir a la plataforma, això
3: no,
0: sí.
3: No, però puc dir, hi ha un joc que tinc moltes ganes que em vull comprar, precisament per Neo Geo, es diu Vengeance Hunters, que és un beat'em up molt bo, que per cert també publica al nou segell d'Impact Game, One Love Games, amb per Switch.
0: Per Switch, molt bé.
2: És d'amor rufí, eh?
0: Ah, val, d'acord, no, pensava que era d'AES, que era...
3: És d'AES, és un joc que va sortir l'any passat, d'AES.
2: Són d'aquests jocs actuals.
0: Exacte, bueno, molt bé, molt bé. Fantàstic, doncs, escolta'm, Carles, primer, gràcies per haver vingut al Generació Digital, mai falles a la nostra cita, cosa que t'agraïm moltíssim. Molta sort la setmana vinent, recordeu, oients, setmana que ven 16 i 17 de maig, a la Farga de l'Hospitalet, retrobarcelona.org, ja teniu les entrades, aneu divendres o dissabte o diumenge, que sempre passaran coses i veureu, escoltareu o jugareu a coses que ni us esperàveu. Moltíssima sort.
3: Gràcies, moltes gràcies.
0: Albert, Francesc i Eli, gràcies per fer també el programa d'avui.
5: Gràcies.
2: A tu també, Albert.
0: I algun dia explica'ns, Eli, què faràs amb aquest joc, de veritat, és que estem preocupats.
5: Ja arribarà el dia que ho sabreu.
0: Val, d'acord, molt bé. Oients, adeu-siau, que vagi molt bé.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Escoltes i cac.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana busquem sons de resistència, perquè el jazz mai ha estat només una música, sinó també una actitud, conflicte i memòria. El jazz sempre ha estat allà on hi havia alguna cosa que dir i no ha canviat de bàndol. Si sona incòmode, probablement és que funciona. Així que avui viatgem sota l'influx de la rebel·lia. Arrenquem amb Mestreta. Benvinguts a Jazz Batussi.

Hem arrencat a Europa amb la marxa partisana més coneguda, sí senyor, el Bella Ciao, una melodia que es va convertir en himne antifeixista a l'Itàlia de la Segona Guerra Mundial, encara que els seus orígens apunten que va néixer molt abans als arrossals al nord d'Itàlia com a cançó de protesta de les dures condicions laborals de les dones que hi treballaven. I sí, després ha quedat en l'imaginari popular com un símbol de llibertat, antifeixisme i, com no, de lluita social. Seguim ara amb un tema de la cantant i pianista Nina Simone, que, després d'assabentar-se de la mort de 4 nens en un atemptat contra una església baptista a l'estat de Mississippi, va escriure Mississippi Goddamn. Ja veureu, és interessant el contrast entre una lletra que és dura i una melodia que sona alegre, que sona optimista. Avui l'escoltarem en la veu de René Marie.

Uf, era la trobada entre el baterista Ulysses Owen Jr. i la cantant Renee Marie amb aquest Mississippi Goddamn. I ara dels Estats Units viatgem fins a Àfrica, on la cantant i activista Miriam Makeba va gravar The Click Song, que a part de ser una celebració de la seva herència cultural, també és un acte de resistència i afirmació, ja sabeu, en un context doncs, d'opressió i de discriminació racial. Click Song és una peça arrelada a la cultura xosa de Sud-àfrica i la lletra de la cançó és en llengua xosa, una llengua, ja veureu, coneguda pel seu so clic, que és representatiu de l'identitat i la tradició d'aquest grup ètnic. Això és Click Song.

Així de lluminosa sonava Miriam Makeba i la seva Click Song. I ara seguirem amb la trobada de The Roots i el cantant John Legend. Ja sabeu, The Roots sempre tenen en les seves lletres doncs un to reivindicatiu, i en aquesta ocasió agafen el tema de Gene McDaniels, Compared to What, i li donen la volta en connivència amb el cantant John Legend. A veure què us sembla la seva versió del Compared to What.

0: Doble ració. Primer ha sonat The Roots amb la veu de John Legend i després hem fet passar el senyor Joe Batán amb el seu Ordinary Guy. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja és Batussi, i avui estem escoltant sons de rebel·lia, de reivindicació. La música com a eina de lluita. I un dels àlbums clàssics de jazz en aquesta direcció és el We Insist, Freedom Now Suite, de 1960, del baterista Max Roach, amb la veu d'Abby Lincoln. Aquí l'hem fet sonar alguna vegada, aquí al Jazz Batussi. És un disc especial en el que hi has d'entrar poc a poc. És molt d'una època, però que et pot donar molt bones estones. Escoltem aquest Drive a Man.
1: Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow. Driver man'll show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time.

Dry the Man era la veu d'Avin Lincoln en el disc de Mark Roach, We Insist, Freedom Now Suite. I ara tornem a Àfrica per escoltar a tot un campió dels sons de la resistència, de la lluita social, de la lluita de raça i de tots els mals que apretaven a la població negra a l'Àfrica dels anys 70. Parlem, com no, de Fela Kuti, un artista importantíssim i que va ser un gran generador de música. Ja sabeu, l'afrobeat és un entrecot musical, és cosa sèria. Volem dir que és tot un univers que tard o d'hora s'hi ha d'entrar per entendre com ha anat la història de la música d'aquest continent. A veure com us sona aquest Sorrow, Tears and Blood.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Aquesta era la versió editada de Sorrow Tears and Blood de Fela Kuti. Dic editada perquè, com sabeu, els temes de Kuti no duren menys de 10 minuts. És un altre concepte musical al que estem acostumats. Anem ara amb el melancòlic Bill Withers, cantant i compositor, que des de la calma, des de la profunditat, la serenor, deixava anar també els seus missatges contra la desigualtat social. Això es diu Better Off Dead.

0: better off
1: dead. Així matava el tema, el bo de Bill Withers, Better of Death. I ara seguim amb Inflation Blues, un tema originalment gravat pel cantant i saxofonista Louis Jordan i que B.B. King va versionar en el seu disc de 50è aniversari Jazz and Blues, un disc que és una meravella, una autèntica meravella, i en el que B.B. King combina doncs músics de blues i de jazz, com el seu nom indica. Ja veureu que en el tema hi ha un solo de saxo tenor que és espectacular. És del gran Arnett Cobb. Anem, doncs, amb aquest blues de la inflació.

Així sonava el blues de la inflació amb el gran, gran B.B. King. Manyac, se'ns acaben les fitxes, hem de guillar, que la festa continua. Avui ho farem amb la veu i el piano de Nina Simone, que amb aquest Four Women explica la història de quatre dones: Sarah, Sophronia, Sweet Thing i Peaches. Quatre dones explotades per raons diferents, per raons de raça, de classe social i condició. Four Women.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba. No hi ha temps per més. Avui hem tingut sons de rebel·lia. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

iCat, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a iCat.

Beat Zucchini. Beat Zucchini.

0: practicar.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio, sin que...